Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: catalana con los figaflaua, tú sabes, aquí la mosquita.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Je pense qu'il est là et que tu...

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: just like this.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: funny.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: figa flava, que ja sé que bon royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ta, ta, ta.
1: Ah, ah, ah, ah. Bé, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vols fer temes amb mi.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnès i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP ja han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu, així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics, i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabaríem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja
0: sé,
1: em queixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, sí, sí. A l'hivern, escoltes tota hora.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que, no? que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era diferent.
1: Exacte.
0: Perquè avui no cal que siguin WhatsApp,
1: no cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, i, o sigui, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu a Calella de Palafrugell.
0: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntarem massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parli els oients, no? Que
1: avui, és moment, de donar veu a les històries, acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser durant el que l'estiu.
0: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé, doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho, i nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa, i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la Cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre, perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 que es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu, eh? Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots del món,
5: tant,
0: no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'Aquelarre.
5: Així és, l'Aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
0: Aquest cap de setmana
5: és impressionant, i és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
0: És increïble, perquè és això, ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrar. Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc, els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens. Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: I està orgullós, i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso per els propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir al programa, van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que andaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys uh-huh. Això és el genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment. Quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquí fas l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any, i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa. Vale? Vale. Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament. No.
10: Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant només en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicar molt ràpid.
11: No, sí. va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, pues, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la fe, vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que consideris abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals i socials i econòmics a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja s'han inflat els globus.
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bueno, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
13: Ui, és veritat, m'has enganxat.
12: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
13: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
12: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
13: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
12: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
13: I ara em vigiles tu i tot a mi.
12: Això és perillós, eh?
13: Molt.
12: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
13: Doncs jo també.
12: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
13: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
12: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
13: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
12: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
13: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
12: I si anima la gent?
13: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
12: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
13: Un què, David? És molt què?
12: Un cotilleo.
13: Vols dir una xafarderia?
12: Sí, un coti, com diuen els detallets.
13: Sí, però els músics són músics.
12: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
13: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
12: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
13: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure, sí, eh? Després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
14: Hola de nou, Núria.
0: Què deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No.
14: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
14: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, que en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fem Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
15: Bon dia, bon dia.
14: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica?
15: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves i ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs, que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir a diferències de sou, formació no específica per noies joves o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta evidentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar noies, no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica dels països que hem estat participant en el projecte.
14: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
15: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador? També sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar. Però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies, val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves i sobretot si són noies a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
14: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
15: Vale. La càtedra, bianualment, organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport europeu.
14: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
15: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
14: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
15: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
14: O sigui que va demanat.
0: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos en situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, acompanyarà-s'hi, bon cap de setmana.
14: Bon cap de setmana i gràcies a la Raquel Font.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Continguts en xarxa.
19: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
20: Claqueta final!
21: És una història de traïció, és una història d'abandono.
22: Yo no sabía que tenía su meja, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
21: ¿Cuál es la pregunta?
19: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
21: Has canviat la cara, t'ha molestat d'algú. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
23: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
20: ¡Jasper!

0: L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
1: Estarem junts sempre.
2: Tadeu, Jones i la llàntia meravellosa.
3: La xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, una d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i el Guaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Varem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et besi a la dreta, cobert militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Fa una mica de vergonyeta, potser, sí? Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi, Maria, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai.

0: dir, que a la gent li fa vergonyeta, no?, això d'explicar avui... les interioritats dels amors d'estiu.
1: Avui tenim així, la gent... Sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
0: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
1: exacte.
0: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
1: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
0: I fins aquí no sabem res.
1: El missatge diu això: fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
0: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
1: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
0: Va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
1: M'ha passat exactament el mateix.
0: Sou que molt dolents, la gent de Banyoles, però home...
1: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
0: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que volem saber històries una mica més tòrrides, home. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
1: vull saber,
0: Jordi?
1: Històries tòrrides i tastar els pans Bao.
0: Aviam,
1: que ara m'he quedat aquí.
0: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
1: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser per tu és molt maco, però potser per l'altra persona no.
0: Sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
1: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
0: Ostres!
1: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
0: Mira, de veritat, eh? Me teniu farta amb aquests missatgets, no pot ser.
1: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
0: Sí, però no ho sé, a veure, no, sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
1: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
0: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavau i mosquits.
1: Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquí durant l'estiu?
0: Sí,
1: per
0: clar.
1: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
0: T'acaben xupant la sang.
1: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
0: Sí, sí. Molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
1: Avui,
0: va, mulleu-vos
1: l'audiència...
0: una mica. Sou tramposets, sí, sí.
1: Estan vergonyosos.
0: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
1: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio al WhatsApp del programa... però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
0: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
1: Avui els àudios no té pinta que siguin gaire...
0: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
1: Que la gent ens escrigui.
0: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
1: Ara te'l dic, dona'm un segon.
0: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
1: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia, i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
0: No pateixis. Jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
1: Ara, mira, Te'l dic.
0: Era un 696, segur.
1: Sí. 696-164-665.
0: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
1: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
2: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps. Que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugaçment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaç. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
3: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic, no, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure, i alhora doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
2: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
3: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se, que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop doncs aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís doncs, per a que aquest vincle doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedarà en el record.
2: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
4: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
2: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
5: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
2: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar.
0: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, a les 11 menys 10, puguem recordar i les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a premiar. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
6: Bon dia. Això ens ho diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, i els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant m'hauria d'apuntar potser sí. Algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria doncs venir a aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui a més ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de la Sardana. Bon dia, Maite.
8: Què tal? Molt bé.
6: No pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
8: No, és imperdonable.
6: És imperdonable.
8: I a més, és que fem cursets tot l'any.
6: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs quan torni de vacances.
8: Seguiré.
6: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
7: A més a més, és molt fàcil, eh?
8: Sí,
7: eh?
8: Sí.
6: És a dir, algú que no en sàpiga n'aprèn ràpid.
7: Sí.
6: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça... heu agafat velocitat.
7: Anem al ritme de la música.
8: Tenim anys treballant.
6: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
8: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molts.
6: I tu, Joan Antoni?
7: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta.
6: Sí. Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
7: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona, i ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música, i la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això... s'arregla amb un ventall, sí, eh? I ja està.
6: I
7: després a la dutxa i tranquils.
6: Mm-hmm. Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
7: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Jovenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona,
6: sí.
7: I després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
6: Molt bé.
7: Primer toca una. Val. Fa cinc o sis sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa, i després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
6: Molt bé. Eh? Per tant, que es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
7: Sí.
6: Molt bé. Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
8: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
7: Cada any procurem que un autor conegut,
6: sí,
7: ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes, dir en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció. Criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
8: És un músic jove, sí, que té, és espectacular el que fa.
6: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, sí, té que ser bo segur, eh?
8: Sí, cert.
6: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite.
8: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
7: Sí,
8: És el 53. Portem uns quants treballats.
6: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
8: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. La plec és molt bonic i la gent li agrada, ho passem molt
7: ara,
8: bé.
7: Anys endarrere teníem, en els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada, doncs, una cobla, jo que sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes cobles que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
6: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a l'aplec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
0: Bé, però jo vull ballar amb el Manel, a veure. Què us dona, perquè, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, però jo us veig els que en sabeu de veritat en rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu a nivell emotiu?
8: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
7: Sí.
8: Val? O sigui que, si voleu vindre premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
6: sí,
8: i uns pan tomàquets, i, bueno, tot està molt bo, i ens ho passem bé, passem una estona molt agradable i molt amena.
7: A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones de la, i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després, posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, del que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per a tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que digui no, aquí no, això no pot ser.
6: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests sí. Aplecs més grans potser passava més antigament.
7: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí Premià, sinó a tot arreu. Hi ha una colla que sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix amb concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com sobre els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, voten, riuen i fan de tot. I llavors que viatja una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Ja. Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. Clar. La sardana és oberta per tothom.
6: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
8: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
7: 22.
8: O 22.
7: 22, que és diumenge.
8: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, sí. Aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les sardanes allà dalt.
0: Molta vida social, veig jo, darrere de tot això. Ballar al final ve a ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-ho.
8: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, senyor.
0: I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
7: Sí. I tant que sí que voltem, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells. I tenim molts companys, sí. Molts amics. Sí.
6: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, eh?
0: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
7: ho hem sentit, vaja, ja els coneixem.
0: Escolteu, sí. Jo tinc
8: que
0: una
8: pregunta. Que vinguin perquè no els coneixem.
0: És que clar.
6: Digues, Núria.
0: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la com a sardana, per puntejar. Què creieu?
7: Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes.
8: Però sembla que es refereix depressa a qualsevol música.
0: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, el Coti per Coti. Però penso fins i tot en altres cançons que, adaptades
6: la morotxa,
0: o sense
6: per exemple,
0: adaptar.
6: Dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
8: Segur.
7: Segurament que sí.
8: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
7: Sí.
8: I si hi ha el 3
7: sí,
8: per 4,
7: arranjaments, hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet es poden ballar, jo diria que tot. Quasi bé totes, sí.
8: Tot, tot. Sí,
6: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos sí. per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana, i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu la postal sardanista,
8: sí.
6: i cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes, no, Maite, que això també ho feu vosaltres, això feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
8: Clar que sí, nosaltres mirem de, que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els Amics de la Sardana d'allà, i llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble, i explicar com és i què té per això, per fer una postal, i que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
6: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
7: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho, i encara que no tinguin emissora de ràdio, hi han moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
6: Molt bé. Sí. Doncs, Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per la plec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
8: I moltes gràcies a vosaltres.
7: Gràcies a vosaltres.
8: I veniu tots, val?
6: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I, Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
0: És veritat, Manel, és veritat, que ja comences vacances. Ai, Manel!
6: Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
0: Et demanarem un vídeo. Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
7: Són merescudes les vacances.
0: I tant, i tant, i tant, i tant. Manel, ha estat...
8: Núria, un plaer, eh?
0: Igualment, igualment, igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt, molt forta. Gràcies.
6: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
0: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, eh? Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que de fet és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa en Premià Mèdia amb el Manel ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
9: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de la demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Hortsavinyà es troba dins d'aquest espai, i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
10: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera. Impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de, quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
9: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres. Encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
11: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú, i si més no, escoltar els cants com un reginar d'un cavall que fa el picot verd.
9: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada, però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
10: Quan arribem a Colldeport, si ens posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. El qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present, perquè nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formionejat, està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, al final de la nostra, que és l'església del Savinyà. Amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era l'hostal del Savinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant pel bosc per allà, que anaven a fer el dinar, anaven al dinar, o s'ho portaven al dinar i anaven a fer el cafè.
9: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula utilitzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Orsavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Orsavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Orsavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Lló. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Lló i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
11: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals, i per tant doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa. És també tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Lló, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
9: I, per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria i, si és així, a qui la recomanaria?
10: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable, sol o en família, i també amb amics, clar.
9: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Orsavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Montnegre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Montnegre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
0: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
12: Hola, Montse, què tal?
13: Bon dia, què tal?
12: Tot bé?
13: Bé, tot bé.
12: Acalorada, aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
13: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu. Quan...
12: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
13: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh?
14: Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil.
12: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
14: Vinga, som-hi.
12: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? Sí. La que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
14: Pues una mica casualitat. Jo soc profe d'infantil, jo estava treballant en una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així. Feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total que, a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral, perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Vaig haver de fer autònoma, perquè ja començava a vendre, i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
13: I la criança, a més
14: cap
13: a més.
14: Cap aquí, cap allà, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així, i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
13: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
14: Sí.
13: No és un quiosc, ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
14: Sí.
13: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció
14: sí.
13: Nostra?
14: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials i ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
13: Quin tipus de tallers has fet?
14: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
13: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
14: Ui,
13: de tota la conversa que surt,
14: eh?
13: No ho farem, no ho farem.
14: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crotxet, perquè, clar, a Instagram és crotxet.
13: I però és el mateix,
14: és
13: no?
14: És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crotxet, sí, carinyo. És que crotxet és ganxet en anglès. Ah, vale.
13: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
14: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més... Sí, però és també cíclic.
13: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
14: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
13: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
0: que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar, núvols de fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu com he fet jo, núvols de fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
15: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
0: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
15: Exacte.
0: Oh, que bé, no?
15: I del famós arqueòleg Pere Bosch-Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safarejos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa perquè és avui a les 12, així que...
0: Oh.
15: O sigui, és escoltar el programa i marxar corrents.
0: Molt bé, però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
15: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
0: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
15: Doncs sí, a
0: l'escala... Aquestes gavines.
15: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
0: Ah, clar.
15: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
0: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'escala.
15: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh? Bé, veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera.
16: És un munai vestever, oris turem un xu en sua banyo. És un munai vestever.
15: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent, i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la carrera de Cervera.
17: Veurem com en el primer acte guanya la guerra de successió, i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Ja ho direm.
15: Són una miqueta secretesos, són críptics.
0: Sí, home, és el que toca.
15: La gent de la Calada de Cervera no ens volen explicar bé què passarà, però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada, on apareix el mascle cabró, després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada, i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
0: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. A tu sí que et retrobem dilluns, no?
18: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia al peu del canó.
0: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país. Molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
18: Igualment, adéu.
0: Va, que tanquem programa.

0: Mira, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida, i que perquè no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, és un divendres nefast, és que us heu acomiadat divendres... com a tres companys, ja heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé, però
1: he de dir...
0: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, clar. I tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament, jo seguiria 3 setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... És inevitable que t'enamoris d'ells. És una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé, al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira... Molt bé, estic molt bé, i el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent, i Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Dos quarts i cinc minuts a pràcticament de 10 del matí. Avui ho hem estat explicant, és el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada que commemora les contribucions dels professionals d'infermeria a la societat, promoguda, per fer una mica d'història, pel Consell Internacional de la Infermeria, celebrat el 12 de maig, recordant així el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. D'aquí ve tot, aquest és l'origen. És per això que, just després de fer-la petar doncs, una estona amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, que també n'hem parlat, i també en deixem d'anar alguna cosa, doncs ara ja sí, ara en volem parlar desplegadament, que es diu, en primer lloc doncs, amb la Glòria Judar, que ja la coneixeu, és col·laboradora nostra. De fet, ella forma part del Consell de Sàvia i Savis dels dimecres. És investigadora i professora universitària que ha estat degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i que en el seu moment aquí ja vam celebrar i vam celebrar que va rebre la medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari otorgada per la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, Glòria, què tal estàs?
1: Hola, què tal? Ja
0: benvinguda a casa teva, perquè al final
1: sí,
0: doncs,
1: jo aquí estic com a casa.
0: Entres i surts quan vols. Encantats de que ens acompanyis avui per parlar de tot plegat. També tenim el Josep Maria Vázquez, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi. Molt bon dia, Josep Maria.
2: Molt bon dia
0: a tots. Què tal estàs?
2: Molt bé.
0: Fantàstic, també molt contents de tindre't aquí. I bé, està per aquí, també la tenim, ja la saludarem, evidentment, a la Paula, perquè la Paula...
1: És resident d'infermeria familiar i comunitària, una de les nostres especialitats més preuades.
0: I que al final és molt xulo que estigui aquí també, perquè, home, també per poc que sigui dirà la seva.
1: I és el futur.
0: És el futur. Molt bon dia, Paula.
3: Bon dia.
0: Què tal estàs?
3: Encantada d'estar aquí.
0: Molt bé. Ens entens més o menys, no?
3: Vas a veure, un poquito.
0: Sí? Molt bé, fantàstic. Encantats. Bé, doncs això. És el Dia Internacional de la Infermeria. Jo voldria que... fixeu-vos, no?, que en primer lloc que hem explicat una mica l'origen de on ve això. Jo no sé si ens vols explicar una mica qui va ser la mare de la infermeria moderna, que l'origen no és només aquest, ve d'altres coses.
1: No, ni molt
0: coses.
1: Menys. L'origen no és però, ni molt menys
0: però,
1: aquest.
0: Però que diuen
1: de fet,
0: que...
1: vindria de les bruixes, no?, que ja se les anomenava bruixes i el que feien era tenir...

0: cura totalment de persones.
1: No, però que al final el Consell Internacional de la Infermeria va dir, va, ens agafarem el 12 de maig.
0: Sí, sí.
1: Per què d'aquesta data? Doncs perquè és quan va néixer, doncs, la...
0: Va néixer la Florence Nightingale i la Infermeria Moderna.
1: Exacte.
0: Ve d'aquí perquè la va professionalitzar, no? O sigui, de fet, ella va fer recerca, la qual cosa confirma que és una professió científica, que la seva base i la seva metodologia científica, i ella va ser pionera perquè la guerra de Crimea va començar a observar i a fer valoracions de tots els pacients que hi havien enllitats en aquelles sales enormes, no? I va introduir tot el que és la higiene, la ventilació, els canvis en l'alimentació. Fixa-t'hi que no parlem de medicaments,
1: senzilles.
0: I llavors va començar a muntar amb un diagrama estadístic el que anava passant conforme anava introduint aquests canvis, i va demostrar científicament que aplicant totes aquestes mesures aquests pacients sobrevivien molt millor i es curaven abans, no? I per tant això va ser, clar, un revulsiu. Va rebre l'ordre del mèrit a Anglaterra, que es dona poquíssimes vegades,
2: I menys a una dona.
0: I menys a una dona, va ser la primera dona que la va rebre, que això també és curiós, no? Perquè l'infermeria era una professió molt, molt femenina, ara una mica menys, però també. I per tant, clar, per això es va agafar el 12 de maig per celebrar aquesta professionalització i molt enfocat al mètode científic i a la recerca que va fer ella.
1: Jo potser vaig errat, però jo sempre he pensat que en el moment, i ho dic amb el bon sentit de la paraula, que les autoritats, com deia la Glòria, no sempre s'ho prenien seriosament, les autoritats, de dir, escolti, això és una professió d'una importància vital. Jo crec que a partir de la Segona Guerra Mundial, quan se n'adonen que al final aquelles dones salven vides, i com d'important és que aquells soldats tinguin, algú tingui cura d'ells, jo crec que és el moment que comencen a dir, escolti, què hem estat fent fins aquest temps, que no ens hem adonat de la importància de la infermeria. No ho sé, si vaig malament o no, però és un punt d'inflexió important aquí.
2: Sí, com a societat sempre ens ha passat, no? Sempre hem entès que les cures sempre han existit, no? Els mamífers sempre han curat, tots els éssers de sempre han curat. Com deia la Glòria, abans se'ls deia bruixes, no? Eren persones que curaven.
1: Sí, el que fem
2: amb l'aparició del Florence Nightingale, el que es demostra és que som una professió humanista, humanitzada, humanitzadora, però que ens basem en l'evidència. No fem les coses per fer.
1: Clar.
2: No fem les coses perquè sempre s'ha fet aquí, sempre s'ha fet així. A les ferides els ha de posar pasta de dents. Pues no és veritat. Les infermeres el que fem és evidència per demostrar què funciona per una ferida, què no funciona per una ferida. I sobretot molta cosa de salut. Les infermeres no parlem tant de malaltia, sinó què fem per evitar que aparegui aquesta malaltia.
1: Però fixeu-se, ja posats, que a la infermeria se li demana un valor afegit que dius, a banda de la metodologia empírica que es demana, evidentment, es demana un factor, diguéssim, humà i de sentiment que antigament amb els metges no se les demanava. Un metge podia ser algú absolutament fred, empíric i punt. A la infermeria no. La infermeria diu, no, és que aquí hi ha un valor afegit, és que a més vostès han de ser com mares, com pares, com germans, etc.
0: Bueno, clar, és la part humanista que deia...
1: Que els metges no vull dir que avui en dia no siguin humans, avui també. Sí. Però si algú ha promulgut aquesta part humana és la infermeria.
0: Sí, i jo crec també que se'ns demana és que ho estudiem, no? Des de primer, perquè tampoc ens oblidem de dir que és una professió universitària de grau amb 4 anys, amb opció després d'especialitzar-te o de fer un mestratge, per tant, i basada en la ciència, no? I amb l'evidència científica. Però, bàsicament, el que jo crec que ens diferencia potser d'altres professions és la visió sistèmica. La visió sistèmica, volem dir que nosaltres integrem el que és la cura professional, però també la capacitat d'entendre que la persona a la que estem atenent és autònoma, té sentiments i té unes necessitats, no només físiques, sinó també psíquiques i també socials i de l'entorn. I clar, que això sobretot és el que fan el Josep Maria i ella, no? Tot el tema de familiar i comunitari. Això li dona una força sistèmica a aquesta professió que clar, que ens fa diferents, no?
1: Uh-huh. A mi m'agradaria, començant pel Josep Maria i també per la Paula, que, clar, ell, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària, com dèiem, de l'Ajuntament de Sant Boi, que ens expliquis una mica la teva tasca, per a la nostra audiència entenguin, no? La teva tasca, al final, amb què es transmet tot plegat, no? La Unitat de Salut Comunitària, que es diu de l'Ajuntament, no?
2: Bé, pues, la pròpia paraula defineix. Nosaltres som una unitat de salut. Com dèiem abans, nosaltres no treballem tant la malaltia, sinó nosaltres posem totes les mesures necessàries per evitar que ocorri la malaltia. I això comença des de les edats més tempranes, amb els hàbits saludables. Una de les nostres funcions és anar als col·les, anar a les escoles, anar a la ciutadania, no cal que sigui gent jove només, també poden ser adults, i explicar què s'ha de fer, quins hàbits s'han de tenir per evitar que la malaltia aparegui, o si apareix, que aparegui el més tard possible. Per tant, fem moltes xerrades a les escoles, fem xerrades per gent gran, fem promoció de l'esport, promoció d'hàbits saludables, d'alimentació saludable, per tal que aquesta malaltia no aparegui. Tractament d'aigua, tractament de
1: plagues... Sí, que al final... Paula, explica'ns una mica, cuéntanos un poco tu día a día, bueno, què estàs veient, què estàs experimentant, quines sensacions tens, no?, i com et va.
3: Bueno, pues la especialidad que estoy haciendo nos permite, ¿no?, rotar por muchas unidades, como ahora estoy haciendo con José en el ayuntamiento.
1: Sí.
3: Y pues conocer un poco... Pues centrarnos no solo en la enfermedad, como José decía, sino en la prevención y en la promoción de la salud, que es la gran parte importante de nuestra especialidad, que es familia y comunitaria. Y gracias a ello pues vamos conociendo diferentes ámbitos que nos ayudan a completar lo que es la especialidad.
1: Mireu, quan commemorem un dia mundial d'alguna cosa, alguna cosa important, perquè mira que hi ha dies mundial, a vegades hi ha efemèrides que no saps per on agafar-les. No, aquí som seriosos i podem anomenar algun dia mundial estrany, però que normalment ens hi posem de totes quan sabem que val la pena, com és el Dia Internacional de la Infermeria. De vegades ens agrada parlar de raconets i de cosetes que se'n parla poc, que normalment no s'acaba d'explicar. En el cas de la infermeria hi ha àmbits, molt, molt delicats. Jo estava escoltant a la Paula i deia prevenció, etc. Hi ha una part de la infermeria que també és una mica desconeguda i que de vegades és allò que dius, acompanyar el malalt quan saps que tot plegat és bastant pessimista, no?
0: Al final de vida.
1: Per exemple, no? Aquí hi ha un moment delicat, aquí hi ha un moment en què no tothom ho pot fer-ho i que probablement hi ha aquell risc de que un s'acaba enduent la tristesa o s'acaba enduent aquesta tristesa col·lateral, diguéssim, a casa. Uh-huh. I, per tant, es necessita que algú tingui cura també dels que tenen cura. Deixeu-me dir d'aquesta manera. Com es gestiona això, al final?
2: Les infermeres som les professionals que estem sempre en totes les fases de la vida. Uh-huh. Les infermeres...
1: Des de que neixes?
2: Abans de
1: fins
2: néixer.
1: Que te'n vas.
0: Abans de néixer.
1: Sí.
2: Fins amb les
1: generadores. No, però vull dir, en contacte amb el pacient.
0: Sí, amb la mare.
2: Les mares, no?
1: Sí, sí,
2: des de,
1: tant,
2: des de
1: i tant.
2: Les llevadores fins a les situacions d'últims dies. Però és que quan la persona mor encara hi som, acompanyant les famílies i acompanyant les persones volgudes. Per tant, en tota l'etapa de la nostra professió tenim moments d'alegria amb un naixement i moments de pèrdua.
1: Clar.
2: Jo crec que la professió infermera és una de les professions amb més desgast emocional que hi ha. Perquè, òbviament, tens moltes alegries,
1: correcte,
2: però també passes per moltes fases de malaltia i moltes pèrdues i molts acompanyaments. I, òbviament, això s'ha de treballar, perquè això suporta tothom a casa. Ningú no es pot treure el pijama i anar a casa i oblidar-se de la feina.
1: Totalment
2: d'acord,
1: Josep Maria.
2: Això és una feina que no deixes el bolígraf i te'n vas a casa.
1: Sí. No.
2: Això porta, i efectivament.
0: I això, per exemple, es va visualitzar molt clarament en la pandèmia.
1: Sí, senyora.
0: No? Totes les imatges que sortien de les infermeres acompanyant en els últims moments de vida les UCIs i evidentment, acompanyant a les famílies i el desgast que els hi va provocar, però no només amb el Covid.
1: Amb l'afegit de que fèieu de missatgers entre famílies.
0: Això ho va a fer visible, perquè jo crec que el que ens passa és que som poc visibles encara. O sigui, quan li passa alguna cosa a la persona, de seguida empatitza amb nosaltres i se n'adona de tot el que portem, però després hi ha una invisibilitat del sistema de salut i, i fins i tot dels mitjans de comunicació, no? Per exemple, avui estem parlant que és el dia de l'infermera, però segurament, i amb tu també ho hem fet, hi ha moltes ocasions al llarg de l'any per parlar de tot el que fem les infermeres, no? I de com necessitem, això que tu apuntaves, que també ens cuidin les institucions.
2: És curiós, no, Glòria, que siguem tan invisibilitzades quan segurament en nombre de professionals les infermeres som el major col·lectiu professional. El més
1: això
2: gran.
1: Està clar. És que això està clar.
2: És perquè som majoritàriament dones? I aquí apareix un sostre de cristall, és perquè realment no li
1: alguna cosa té a veure amb
2: no
1: això.
2: No donem importància a la salut i a les cures, perquè sempre hem entès que la societat proveix de cures i com que ara ho fa un professional no li donem suficient valor. És una reflexió interessant de per què les infermeres estan tan invisibilitzades en càrrecs directius, no, càrrecs polítics. És poc habitual veure una ministra infermera o a d'altres països o apareix.
0: Vam tenir una consellera a Mallorca, infermera, però això va ser molt anecdòtic, no? Aquí a Catalunya, per exemple, no n'hem tingut mai cap de consellera infermera, no?
1: És veritat.
2: Les infermeres normalment som dones, a vegades també som mares, no?
0: Sí.
2: Hi ha aquesta limitació a vegades per poder ocupar el millor aquests càrrecs, no? És una cosa que com a societat hem de combatre, poder.
0: I hi ha també aquest esgotament, no?, que fa que plegues de treballar i
1: per això et deia que si algú, que jo sé que passa i a mi m'ho han explicat i és el més normal del món i necessari, algú després necessita ajuda psicològica de professional, és el més normal del món, perquè al final els mateixos psicòlegs de vegades aquí han explicat necessito un psicòleg per psicòlegs. Imagineu-se, no? Vull dir, que, perquè al final som persones, no? I tot
0: sí,
1: això...
0: Sí, de fet, els col·legis professionals fan molt aquesta tasca, no? Tenim una fundació, la Fundació Galatea, que és està especialitzada en tenir cura de quan tens una necessitat, sobretot psíquica, no?, i emocional, tot i que també n'hi ha de físiques, però que això hauria de créixer. No s'hauria d'estancar, jo crec que cada vegada necessitarem
2: De la mateixa manera que la societat poques vegades demanem ajuda pels nostres problemes, amb el col·lectiu d'infermeres tampoc passa, no tan habitual. Potser hauríem de normalitzar més això, doncs que tu de tant en tant has de passar per una consulta al psicòleg abans de que no arribis a estar amb un problema greu perquè estàs cremat, perquè la situació et supera, perquè t'emportes molt els problemes a casa. Segurament hauríem de normalitzar aquestes visites de tant en tant, no?
0: I tot el tema també de físic, no? De com...
1: Bueno, esclar, el desgast físic, perquè al final...
0: Per l'esquena, quan mobilitzes pacients... Les infermeres que treballen amb persones grans als hospitals, i no ens en oblidem, a les residències, la càrrega que
1: important
0: tenen,
1: això,
0: no només emocional, sinó física, és molt important, i pensa que les infermeres de residències, a més, tenen uns sous molt més baixos, i encara menys reconeixen coneixement. De fet, fixa't, hi ha una escala de valors encara molt basat en la patologia, no? Les més valorades, les que estan a la UCI, les menys, les que estan en una residència, que és on s'està atenent a les persones que tenen un final de vida proper, no? I que hi ha molta intensitat de cura, i aquestes les menys
1: geriatria, reconegudes. Geriatria, etcètera.
0: És curiós,
1: Sí. Escolteu, a veure, darrerament vagues de metges també del món sanitari en general, etcètera. Quines serien les mancances, quins serien els problemes claus que s'han de tocar? I fixeu-vos, us ho explico vosaltres, que al final sou qui ho patiu. Què se li hauria de dir als polítics? Escolti, això s'ha d'arreglar d'aquesta manera. Ja sé que és difícil, però si mirem de fer-ho breu i directe, probablement ens apropem a la veritat. Josep Maria, ho dic perquè ell somriu com dient, bueno, com ho arreglo jo això ara? No, quins són els punts fatídics que s'han d'arreglar i com?
2: Més infermeres. Està demostrat.
1: Això d'entrada.
2: Més infermeres. Més infermeres redueix la mortalitat de la població hospitalitzada. Això és una dada
0: científica amb evidència clara.
2: Som dels països amb menys ràtio d'infermeres per persona que assisteixi. A d'altres països hi ha
0: sobre el 8, i pico a l'OCDE, nosaltres el 6 i algo.
1: Sí.
0: Som molt per sota.
2: Dels països que menys infermeres per de ràtio poblacional tenim. Amb aquestes dues mesures tan importants,
1: ja seria avançar força.
2: Seria avançar força, perquè està demostrat. Més infermeres tenim més salut.
1: Al final, vàrem córrer el perill de convertir-nos en exportadors d'infermeria.
0: Bueno, ho estem fent,
1: No, i ho estem fent, però ho dic amb el sentit, no és que sigui dolent això, ni sigui bo.
0: No.
1: El que passa que dius, home, és que si la gent aquí estiguessin contents perquè se'ls respecta amb tots els drets, doncs potser no tindrien tantes mancances.
0: Mira,
1: en aquest sentit.
0: Mira, n'hi ha una altra de mesura, aprofitem que està
1: la Paula.
0: Jo quan vaig ser degana li vaig plantejar directament en els consellers que en aquell moment teníem, que és el reconeixement, o sigui, l'especialitat, per exemple, d'infermeria familiar i comunitària, però no només la seva, també la de geriatria
1: o la
0: de pediatria, està reconeguda, o sigui, elles passen un examen
1: el
0: fan i fan la residència 2 anys, però després la categoria professional no està reconeguda. És a dir, ella acabarà l'especialitat i tindrà el mateix reconeixement i cobrarà el mateix sou que una infermera generalista. Sí. Això jo et diria fins i tot que socialment no és sostenible.
1: Això és un greuge.
0: I socialment no és sostenible, al final la ciutadania, no, que som els que estem pagant aquestes especialitats, a l'hora de que ella la pugui desenvolupar amb totes les seves competències, se li talla el tema retributiu, i aquest és un tema important.
1: Oh, i tant.
0: I això fa que moltes marxin fora.
1: No, jo anava a preguntar-li amb la Paula, precisament, ara com a resident que ets, diguéssim, què has notat, quines mancances, què vacíos, què problemes has notado tu? Hombre, preguntarte esto, a lo mejor dirás, ostras, es que al lado de los jefes es difícil. No, crec que ho pots deixar anar, què és lo que tu criticaries que hay que arreglar en infermería?
3: Bueno, yo comentaba, creo que nos pasamos 2 años formándonos. Yo, por ejemplo, vengo de fuera de Cataluña. Cambias completamente tu vida para seguir formándote. Y a la hora de la realidad, pues, no sé, llega un momento que dices, no sé si he invertido 2 años de mi vida en algo que...
1: Dudas. Te salen dudas.
3: Sí, te salen dudas.
1: Pero las dudas son normales en cualquier profesión, ¿eh?
3: Sí.
1: Pero claro.
3: Pero aquí es lo que digo, son 2 años pasando por muchas unidades, conociendo...
2: Sí. Un salario muy bajo.
3: Claro. Igual en toda España... que hay en ciertas ciudades, como por ejemplo aquí, que es mucho más difícil de llevar, muchas guardias. Bueno, son 2 años que desgastan emocionalmente, físicamente y
2: no oblidem que la Paula ja és infermera.
1: Sí.
2: La infermera va aprovar un examen que es presentaven totes.
1: Correcte.
3: Sí,
2: de
3: a nivell nacional.
2: De tota Espanya.
3: Sí.
2: I ella va haver de deixar Múrcia, en lloc de treballar allà, per venir aquí, per estar 2 anys estudiant, i amb un sou molt minso, no?
3: Sí.
2: Aleshores, sí que és veritat que es podrien promocionar les especialitats. I sí que és veritat que hi va haver un temps on les infermeres vam anar molt a l'estranger. Jo m'incloc, jo vaig estar a Anglaterra treballant, perquè aquí no hi havia moltes possibilitats. Sí que és veritat que les possibilitats han augmentat, perquè ara tenim un canvi generacional molt important que serà difícil de cometre. I és una cosa que també s'ha de parlar. Tota la generació Baby Booms està jubilant i la necessitat d'infermeres serà creixent. Però és que a més a més cada vegada tenim una societat més envellida i amb més malalties
1: cròniques. Però ets optimista en aquest sentit? O creus que hem de fer alguna cosa a la societat i les autoritats per donar facilitats perquè la gent puguin dedicar-se a la infermeria?
2: Sí, totalment. Hem de promocionar.
0: Sí.
2: Sí, les professions que estan a la cura de les persones grans en una societat en la que estan veient, és que són faves comptades, no? Si tu saps que el dia de demà tindràs moltes persones envellides, hauràs de posar més professionals que puguin fer aquestes funcions.
0: Clar, i amb aquest enfoc familiar i comunitari també, perquè és molt important quan la població envelleix que la família entengui també que han de canviar coses dins del nucli familiar per mantenir aquesta persona gran amb la màxima salut.
1: No, us volia fer alguna pregunta punyent també per anar acabant, vol dir punyent, Paula, quiere decir un... pregunta al cuello. Pam, va. No, si al final us volia preguntar, fixeu-vos, el dia de la infermeria, molt breument, ja sé que és improvisar una mica, però molt breument, a cadascú de vosaltres, fixeu-vos, què us ha donat la infermeria i què us ha pres. Hem de ser també objectius i hem de també de ser autocrítics i de ser... Va, comencem pel més, no sé si és el més fàcil, però què us ha donat la infermeria, Josep Maria?
2: Bueno, jo crec que quan un acaba la carrera d'infermeria no és un infermer o una infermera encara, no? Han de passar molts anys i has de viure moltes experiències. Aleshores, la manera d'entendre que cada persona som diferent, que tant es diu, no? Una persona que té una malaltia és completament diferent d'una altra. I nosaltres, quan atenem una persona que té una malaltia i al costat hi ha una altra que té la mateixa malaltia, els has d'atendre completament diferent. Perquè com que té un cercle, té unes experiències, té una vivència, i això sí que m'ho ensenya la professió, no? Treballar amb persones diferents i haver de ser diferent sempre cada vegada que... I aleshores això ho aprens per la teva vida a l'hora de tractar amb els teus fills.
1: O sigui, t'ha ensenyat, entre altres coses, a ser resilient, a ser...
2: I l'empatia, no?
1: L'empatia.
2: És una de les grans vàlues que té la nostra professió, ser empàtics.
1: Va, Glòria, què t'ha donat? T'ha donat
0: moltes coses, però potser ja consolidar valors que alguns els tenia, altres potser els tenia mitja adormits i m'ha ajudat a que sortissin, no? Clar. Els valors de la solidaritat, del compromís, de l'empatia, que deia ell, o sigui, tot això que m'ha fet créixer a mi com a persona. Clar. Però alhora ho he intentat també traspassar, perquè clar, una altra cosa que no hem acabat de tocar és que les infermeres no treballem només en l'àmbit assistencial. Això ho hem pogut traspassar en l'àmbit de la docència, en l'àmbit de la gestió. Jo, per exemple, en l'àmbit de la gestió i de la investigació, he intentat sempre, com a gestora i planificadora, tenir molta cura de les infermeres, per tant, aquests valors.
1: Molt bé, Paula, a veure, molt ràpidament, ja que acabem.
3: Como ha comentado José, también, yo sobre todo lo que destaco es la empatía, entender que nuestra rutina, nuestro día a día, al final es uno de los peores días en la vida de alguien, entonces ponernos en su piel y no frivolizar, ¿no?, esas situaciones.
1: Molt bé, doncs voleu que us digui una cosa, arribats a aquest moment, ja no vull que contesteu a la segona pregunta, la que us ha pres, perquè jo ja sé que us ha pres la infermeria. Us ha pres l'egoisme que tenim tots els humans, us ha pres un bon bocinet d'egoisme, i això ja està bé, no?
0: Us ho diu superbé, sí.
1: Molt bé. Jo crec que l'infermeria, i ho dic molt sincerament, sempre diem aquells tòpics de, és que hi han professions que és més vocacional que no pas professional, doncs en el cas de la infermeria, la infermeria va inventar la vocació, sincerament.
0: Sí, però també hi ha professionalisme.
1: Sí, sí, sí, però avui és el dia de la infermeria, sí, i han de ser positius. Escolteu-me, per aquí darrere està sonant el Dreamer aquest de Supertramp. Mira que podríem haver triat forces cançons, però jo tenia ganes d'alguna cançó que parlés de somnis, de somiar, perquè al final, ja no per vosaltres, sinó pels pacients, no? Que de vegades sou vosaltres, doncs, aquell àngel de la guarda, no? Sou la seva esperança, no? I sou el motiu perquè continuïn somiant de que tot anirà bé. Per tant, jo crec que acabar amb Supertramp, perquè parlem de supers professions, jo crec que està molt bé. Glòria, Paula i Josep Maria, moltes gràcies per haver invertit el vostre temps en un dia com és avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, la festa major per vosaltres, haver invertit el vostre temps en aquest programa, en la República Santboiana. Sí, a tocar la festa major de Sant Boi, que també us desitgem una bona festa major. Insisteixo, gràcies per invertir el temps amb nosaltres i per haver-ho explicat també i per fer-nos, doncs, les coses tan fàcils, no? I explicar també les coses.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, Josep gràcies. Maria. Que vagi molt bé, Paula. Recorregut i sort, d'acord? Glòria,
0: bueno,
1: demà hi tornem. Demà hi tornem. Moltes gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
6: L'entrevista de la República Santboiana.

0: 9 i 36 minuts, ens hi posem doncs, amb l'espai de l'entrevista dels dimarts. Us ho explicàvem aquest matí, estarem una estoneta xerrant. Per nosaltres ja és una tradició el que farem avui, xerrant una estoneta amb un vell amic del programa, en Jaume Clotet. I és per això que, de manera ja tradicional, convidem cada vegada que publica un llibre. Ara anem una mica tard, tot s'ha de dir, perquè ell ha anat de bòlit, precisament amb el llibre, i no l'hem pogut tindre abans. Però sigui com sigui, avui volem parlar d'un nou èxit, en aquest cas, de el que forma part, jo diria, d'una trilogia, és així, d'aquesta manera. De fet, tot comença amb aquell èxit esclatant amb la germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla, després la Calavera de l'Apòstol, i ara, doncs, tanca tota aquesta aventura l'Espasa del Rei, una història que combina el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa. Ara ho explicarem una mica millor, però deixeu-me que el saludi al Jaume, que el tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estàs?
0: Què tal? Molt bé, home, amb moltes ganes d'escoltar-te, tot i que, mira, t'has estalviat, ho dic de broma, t'has estalviat de vindre potser per no voler-me signar el llibre o què? No. Perquè mira que jo el tenia aquí preparat perquè... No, tot s'ha de dir. Evidentment, avui vas de bòlit, tens d'altres coses i d'altres entrevistes, per cert, o d'altres coses a fer mitjans de comunicació i, per tant, ho hem de fer via telefònica, però vaja, en sortirem, no? Sí.
1: Igualment no pateixis perquè vindré a signar-te'l i, de fet, a mi saps que no em costa res desplaçar-me i, de fet, vaig estar a Sant Boi no fa tant de temps,
0: sí, potser
1: fa 3 o 4 setmanes, a la Buctiga, en
0: sí.
1: Un club de lectura.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, si no, creu-me que si no he vingut físicament és perquè no he pogut.
0: Ho sé. Jo ho feia una mica, doncs, per donar-li una mica
1: de salsa.
0: De salsa, la història. I bé. Escolta'm una cosa. No, ja ho saps que ho dic molt sincerament, que a nosaltres ens agrada molt quan passes una estoneta amb nosaltres de manera presencial. Bé, a veure, m'estalviaré una mica, i ho dic perquè a hores d'ara, evidentment que et coneix tothom, no? Però jo anava a explicar bé a en Jaume Clotet, i el coneixeu, periodista i llicenciat en Història, també corresponsal al País Basc en el seu moment entre el 2001 i el 2003 al diari Avui, també per l'emissora d'Ona Catalana, després va ser cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sos director de l'Agència Catalana de Notícies, etc. Ha guanyat forces premis al Néstor Luján, sense anar més lluny, de novel·la històrica amb el Càtar Proscrit, també la recordem, el 24, el Premi Josep Pla, precisament amb la germandat de l'Àngel Caigut, etc. M'ho estalviaré, Jaume, perquè el que ens interessa també ara és que ens expliquis moltes coses del llibre. Escolta'm, a veure, l'Espasa del Rei, i saps que jo amb tu sempre parlo de manera sincera, faltaria més per amistat i per moltes coses. Escolta'm, una novel·la que enganxa des del primer moment, com les seves germanes, la germandat de l'Àngel Caigut i la Calavera. Al final formen part de la mateixa aventura perquè tenim els mateixos protagonistes, el Bernat, la Berta i algun més, que de fet continuen fent de les seves, i amb aquell denominador comú, aquell... Jo ho vaig dir en el seu moment, aquell estudi que vas fer, aquella... no sé si retrospectiva o digue-li com vulguis, humanitzar el diable. Tornem a tindre el diable com un dels protagonistes.
1: Sí, m'agrada molt això que has dit de novel·les germanes, no m'ho havia plantejat així.
0: Home, sí.
1: I t'ho me'n llevaré a partir d'ara.
0: Vinga.
1: És veritat que hi ha una cosa, que és aquesta novel·la, aquesta trilogia no era tal. Era el primer llibre, La germana de l'Àngel Caigut, i l'èxit del primer llibre va provocar que féssim una trilogia, finalment. I, per tant, això és molt positiu, però també té un punt de risc, perquè si el primer llibre va molt bé, els altres dos han d'estar a l'alçada de l'expectativa creada.
0: Com a mínim.
1: Com a mínim. I després, amb una cosa que a mi m'agrada i crec que tothom, que és que les coses s'acaben i s'acaben. No deixar finals oberts indefinidament, no? I no deixar sempre la porta oberta, sinó jo volia una trilogia que es tanqués. I, per tant, allò que en el primer llibre s'obria, que era Satanàs empresonat i altres elements,
0: sí, sí.
1: En el tercer s'havia d'acabar, o s'havia d'acabar en bona part, s'havia de cloure, s'havia d'explicar tot. No?
0: S'havia d'explicar, exacte.
1: S'havia d'explicar tot, no? I, per tant, sí que, evidentment, si en el primer llibre sortia molt la figura del diable, el tercer també surtant, en el segon sortia menys, però sí que és una figura recurrent al llarg dels tres llibres, i és cert que en el tercer llibre té un protagonisme potser més intens que els altres dos.
0: Home, per mi, l'espasa del rei, i evidentment no faré spoilers, faltaria més, però l'espasa del rei per mi és l'explicació de l'origen. Una mica, i perdona que ho compari, te recordes de la Guerra de les Galàxies, no? Mica que dius, és que al final, per entendre-ho, has de veure la pel·lícula, la darrera, que es va fer en el seu moment.
1: Exactament.
0: Perquè t'explica l'origen, t'explica el per què estem on estem i per què.
1: Exactament.
0: Però digues, i tant.
1: No, que és veritat, i la part difícil per mi va ser que jo, en el primer llibre, apareixia Satanàs tancat, però jo no sabia qui l'havia tancat allà, quan, com, per què i de quina manera, perquè no necessitava, era l'inici d'una història. I, per tant, en el tercer sí que vaig haver d'empescar-me-les com punyetes i qui havia tancat Satanàs a la caixa. I sempre buscant personatges històrics, moments històrics reals i fets històrics reals, vaig ensopegar amb uns catalanets que estaven al lloc correcte en el moment adient i vaig dir, us ha tocat, no? I per tant sempre intento basar-me, malgrat que és una novel·la de ficció, amb elements totalment fantàstics, no, com estem dient el diable, però sempre que puc poso elements històrics reals.
0: Home, deixa'm dir que sí que és veritat que elements fantàstics, esclar, però és que resulta que aquests elements fantàstics formen part del col·leccionable, digue-li d'aquesta manera, de llegendes, de dites, de pensaments i del costumari català al qual ens tens acostumats, i valga'm la redundància.
1: Sí, perquè, exactament, com tu dius, l'espasa del rei, que és una espasa real, per exemple, altres elements que hem vist en els altres llibres, són sempre llegendaris, però sempre són documentats, no? Jo sempre dic, a mi hi ha gent que em diu sovint, ostres, que tens molta imaginació, i dic, no creguis, és a dir, evidentment una mica, però hi ha tants fets històrics, llegendaris, mitològics, al nostre entorn, en llegendes catalanes, que no cal inventar res, no? Està ple d'elements fantàstics que tenim a l'abast, i que tampoc els he descobert perquè estan a les biblioteques, vull dir, hi ha llibres, assajos, per exemple, a l'Espasa del Rei, l'he trobat en llibres del Martí de Riquer, per tant, tot això està documentat.
0: Bueno, la Porta de l'Infern, en el seu moment.
1: Les Portes de l'Infern, tot això està documentat.
0: I a cada
1: llibre poso els llibres en els quals m'he basat, no?, evidentment.
0: Sí.
1: I, per tant, l'únic que he de fer, sempre ho dic, és, jo tinc un escampall de peces de puzzle al davant i les he d'anar encaixant.
0: Clar que
1: sí. Encaixant i adaptant a la realitat del segle XXI. Però molta feina, diguem, ja ve feta per la pròpia tradició popular catalana, no?
0: Sí, senyor, és així. Escolta'm, insisteixo que no farem spoilers, sempre diem el mateix, els llibres s'han de llegir, no explicar. Però sí que és veritat que, en aquest cas, aquí fem uns viatges, fem una mena de... bueno, és evident, això passa sovint i enriqueix molt el que serien els recontos, que diuen els italians, el flashback en anglès, i ens n'anem als temps del rei Jaume amb els seus fills, en Pere i Ferran, que seran també protagonistes en molts episodis, junt amb el cavaller Galceran de Pinós, que s'enfronten, doncs, evidentment, això, s'enfronten al mateix Satanàs. I fixa-t'hi que jo et faig una pregunta com a historiador. Ja no t'ho faig com a periodista, com a escriptor, com a... No, com a historiador, amb sinceritat. Tu creus que, clar, aquests personatges, a mi m'agrada molt quan expliques no només el dia a dia, sinó els seus tarannars, la seva manera, què passava, què deixava de passar, a què es dedicaven, ho dic entre cometes, a què es dedicaven, i com a historiador jo et pregunto, tu creus que aquesta mena de sentiment... sobretot molt èpic i que s'ho creuen molt, es creuen molt a qui serveixen, com serveixen, i aquesta noblesa, tu creus que és real o que en aquells temps al final era mira, escolta, estem aquí per viure com tots els reis o com tots els prínceps, digue-li com vulguis, viure el millor possible, o creus que s'ho creien? Perquè realment dona la sensació que estaven fets d'una altra pasta, aquesta gent.
1: Sí, estaven fets d'una altra pasta i, a més, clar, la seva cosmovisió del món no era la nostra i, a més, la seva manera d'entendre la vida era una altra, no? En el sentit no només de que ells es devien a un senyor, perquè ells sabien que la seva posició social, no? Depenia de que el senyor els atorgava aquesta posició social, no? I en el cas dels que estàs parlant, no? De Ferran Sánchez, Pere Ferrandis i Galceran de Pinós, la seva posició i els seus territoris o comtats o vescomtats o el que tinguessin, els atorgava el rei. Per tant, la lleialtat era super fèrria, era el sistema feudal. I, a més, tenien una confiança en Déu molt superior a la nostra, no? Evidentment.
0: Sí.
1: Ells donaven per fet de que la mà de Déu estava en totes les coses, de que hi havia poders extraordinaris, i un bon exemple d'això que estem comentant és l'espasa del rei, que dona títol al llibre, és l'espasa real. Per cert, com tantes llegendes medievals europees, d'espases de virtut que tenien un poder extraordinari, sobrenatural, i això no és que ho expliquessin, és que ells s'ho creien al 100%. No tenien cap dubte que això era
0: totalment,
1: res, no?
0: Però fixa't en la connexió que ara estaves dient simbòlica, sense anar més lluny, per exemple, amb els anglesos, no? És a dir, tenim un Sant Jordi i tenim una espasa.
1: Sí.
0: I al final tenim uns comtes o reis que, sobretot, Déu i la noblesa, ja no dic la pàtria, però perquè estava en construcció tot plegat, i la noblesa estava per sobre de tot. Fixa't aquestes connexions... Que jo crec que no és que sigui connexió anglesa-catalana, és quasi més europeu-occidental, perquè en trobem d'altres, d'espases, en d'altres punts, però és el que tu dius, el símbol de l'espasa més enllà de la virulència d'aquesta eina de matar, com a símbol d'una mena, permetem que ho digui així, Jaume, una mena de connexió entre el més sagrat, entre Déu i l'humanitat.
1: Clar, per exemple, els duels que feien, els cavallers, molts judicis, que al final acaben dient un judici de Déu, en el qual dos es batien perquè estaven convençuts que el que guanyés és que Déu havia volgut, no?
0: Sí,
1: i per tant, l'espasa de virtut, aquesta que comentem, que la persona que l'empunyava, si era virtuosa, no podia perdre la batalla ni el combat, era un tema assumit per tothom, no? I fins al punt de que guanyaria un duel entre cavallers, si algú feia servir una espasa de virtut, estava fent trampes, perquè no podia perdre la batalla, no? I, per tant, la seva visió del món era diferent a la nostra. No és que fossin fets una altra pasta, perquè eren persones com nosaltres, però el seu, dit d'una altra manera, el seu desconeixement del món, de la ciència, del planeta Terra, pensem que a l'edat que estem parlant, Jaume I es pensava que la Terra, quan anaves en vaixell, queies.
0: Sí,
1: queies pel final del mar.
0: Sí, tant.
1: I que la Terra era el centre de l'univers, no? I, per tant, ells vivien en un altre món, ni millor ni pitjor. Era el seu món. I potser d'aquí 2.000 anys hi haurà gent que estarà parlant a Ràdio Sant Boi i diran, ostres, al segle XXI la gent es pensava tot un sèrie de coses que no tenen per què ser veritat, no?
0: Sí, correcte. Escolta'm, i també cap a l'altra dimensió, la del temps real o el temps modern, on el Bernat, el monjo de Montserrat, i la Berta tornen a protagonitzar una aventura o desventura, vés a saber, del tot, quasi bé, no, del tot detectivesca. És a dir, carai, quina parella més xula, amb el sentit de la trama, no? De com funciona aquesta parella. No seré jo qui desvetlli una pregunta que es fa molta gent que t'ha llegit des del primer moment aquesta trilogia. No seré jo qui desvetlli què passa entre un i l'altre, eh? Però no és veritat. Però sí que és veritat que funciona molt bé, que continua funcionant, i hosti, també amb canvis molt, aquest cop, molt potents i quasi bé encara més treballats des del punt de vista del personatge, de la psicologia del personatge.
1: Sí, jo em va passar una cosa, que és que en el primer llibre, entre en Bernat, que és monjo, i la Berta, que és mossa d'esquadra, evidentment hi havia una relació entre ells que una mica més enllà de l'amistat, no? És a dir, hi ha una certa tensió.
0: Sí.
1: Això, que era una cosa secundària, arran del que tu estàs dient, que molta gent m'ho ha preguntat, i els meus editors també, i tothom, doncs al final un tema que era per mi gairebé un divertiment ha acabat sent un problema, en el sentit de no només havia de pensar què passava amb el diable, sinó que havia de pensar què coi passava amb aquests dos, al final, no? Perquè no ho tenia decidit.
0: No, clar.
1: I només partint d'una premissa bàsica, que jo sóc, com tu saps, una persona d'ordre, dic, si ell és monjo de Montserrat,
0: això
1: ell no es pot embolicar amb una senyora. No, si mentre sigui monjo, no hi ha tema, no? No hi ha marro. i ha sigut la meva única premissa. A partir d'aquí he fet el que he pogut, com tu dius, no explicarem res, però és veritat que això m'ha obligat, evidentment, el que deies tu, a treballar-los una miqueta més psicològicament, a donar més pistes de com són, no? Que per mi sempre els personatges són instrumentals per explicar una història, no? Però en aquest cas, clar, no només són els principals personatges, evidentment, sinó que els he treballat més perquè s'han convertit en un... han tingut més protagonisme del que jo pensava que tindria.
0: Bé, però tu que també ets una mica punyetero, saps perfectament, perquè ets un home intel·ligent, saps perfectament que de vegades és més excitant el que no s'explica que el que s'explica.
1: Sempre. Allò que s'insinua és millor que allò que s'explica. Allò que es dedueix, s'insinua, s'entreveu, sempre és millor que allò explícit, no? Com és allò, a mi m'agrada més l'erotisme que la pornografia.
0: Ara.
1: És més interessant.
0: Escolta'm, el que també és molt maco, i tu sempre, bueno, sempre, sovint ho has fet, també com historiador, perquè remenes molt i mires molt pel retrovisor, etc. Doncs és aquestes intros o aquestes reflexions, aquestes frases, sovint en català antic, que encapçalen molts o majoritàriament tots els episodis, no? No em facis dir, per exemple, d'en Francesc Eiximenisa, el dotzè llibre de lo Crestià, Hem ajornment s'assessor, provat en espases qui s'apallen de virtut, car tallen ferre així com si tallaven carabassa fred. Bé, no continuaré perquè no ho llegeixo massa bé, però que ens situen i sobretot ens donen a entendre com es pensava, com s'escrivia i segurament com es veia el món en aquells temps, no?
1: Exacte, per exemple, el fragment que has dit i altres...
0: Sí, sí.
1: Jo, clar, jo, per donar-li versemblança al llibre i que sigui el màxim de rigorós possible, jo no volia que la gent es pensi que aquesta espasa del rei jo me l'he inventat, no?
0: No, ni
1: que molt bé. No passaria res, però jo no me l'he inventat. Llavors, està ple de textos catalans, en aquest cas un text medieval de Francesc Eiximenis, on parla de les espases de virtut, i el que tu has llegit en català antic, ell diu que hi ha espases que tallen el ferro com si fossin carbasses.
0: Correcte,
1: no? És exactament això.
0: Correcte.
1: Llavors, clar, si jo vaig amb aquests fragments, penso, si els vaig posant, la gent dirà, ostres, mira, sí que existien, o almenys es pensaven que existien, no? Perquè com que parlo de dimonis, que evidentment no existeixen, espero, i són una cosa irreal i fantàstica, sí que m'agrada, per fer-ho més versemblant possible, posar tot això, no? I si a sobre ho tinc documentat en estudis, llegendes, que siguin Verdaguer, tot el que vulguis, doncs penso, ostres, doncs ho aniré posant, perquè crec que a la gent li agrada.
0: Segurament. I deixa'm dir també que a mi m'agrada molt alguns episodis reals, paisatges, localitzacions, insisteixo que no farem aquí spoilers, però algunes localitzacions molt barcelonines, però que a més tenen molta força bíblica. I tu ja m'entens què vull dir. Des de dalt d'alguns temples... ja que formen part també de la llegenda, però també del costumari català, home, passen coses molt bíbliques, perquè al final el que expliquen les Sagrades Escriptures és una manera també d'explicar com hem d'entendre el món des del punt de vista d'aquells temps, eh? Com hem d'entendre el món i què hi ha i què no hi ha i quins són els valors que s'han de seguir, no? I tu amb això també saps jugar i barreges el que és molt antic amb el que és molt modern.
1: Clar. Exacte, però també una mica en la línia dels referents. És a dir, és una història, no aquest llibre, tota la trilogia és una història universal que podria passar a Nova York ara, però passa aquí perquè jo soc d'aquí. I per tant, un afegitó més és si surten Mossos d'Esquadra, si surten llocs que tots coneixem, de Barcelona, d'altres llocs, també. Són referents que després molta gent del país, evidentment, coneix, i això encara t'ho fa més proper, no? I després, una cosa que a mi m'agrada molt, particularment, que tampoc és la intenció, és que molta gent ha descobert llocs que o no coneixia o no hi havia anat mai, no? I poso un exemple super tonto, que aquí a Barcelona, al Tibidabo, hi ha una església del Sagrat Cor, la Basílica.
0: La Basílica,
1: un,
0: i tant.
1: Un Jesucrist, al de tot, redemptor, damunt de Barcelona, de 100 metres d'alçada, que s'hi pot pujar.
0: Sí, senyor.
1: I jo gairebé no conec barcelonins que hi hagin pujat, tot i que des de tota la ciutat es veu. I sí, la gent no hi va. I jo hi vaig anar expressament per fer el llibre. Jo tampoc hi havia anat mai.
0: Carai.
1: I després, quan ho explico, i la gent diu, es pot pujar? I tant. I llavors, ara em consta que molta gent, començant per la meva germana, hi ha anat i no hi havia anat mai. No? I per tant, aquesta possibilitat també de fer descobrir coses, llocs físics
0: i
1: a
0: tant,
1: la gent,
0: també
1: crec que està bé.
0: Bueno, això ja et va passar amb d'altres llibres, sortosament. Sí, hi ha molta gent que van descobrir i vàrem descobrir moltes coses fantàstiques. No ho sé, el que sí que tinc clar és que tu no sé si ho dones per tancat, això ja, o no, perquè de vegades t'he sentit explicar que dius no, escolti, jo de tot això, en concret d'aquesta trilogia, ja en tinc prou. Ens ho creiem o no ens ho hem de creure?
1: Sí, això? Aquesta trilogia s'ha acabat. La història del dimoni empresonat s'ha acabat, tot això s'ha acabat. I a més s'acaba de manera circular, torna al principi, per tant això està ben tancat. No hi haurà una quarta part d'això. Sí que... No dic que sí, però tampoc dic que no, que d'aquí uns quants anys, però uns quants vull dir uns quants, doncs en Bernat i la Berta, que han quedat vius al final de la trilogia,
0: doncs
1: vés de saber si d'aquí 5 anys o 10 o 15, doncs els repesco per alguna aventura, que en tot cas serà una altra aventura.
0: Ah, molt bé, i que es dediquin...
1: Però potser no ho faré mai, però és veritat que són gent que simpatitzo, i vés a saber, però la trilogia com a tal s'ha acabat.
0: Bueno, tu has aconseguit allò que diem els lletraferits, que quan acabes el llibre i trobes a faltar els personatges, vol dir que alguna cosa important ha passat en aquest llibre, i la culpa la tens tu, Jaume.
1: Bueno, mira qui parla, també ho has fet, això.
0: Escolta'm una cosa, que felicitats un cop més, que el que sempre et dic, que contribuir a escriure i contribuir a la cultura catalana d'aquesta manera, jo crec que no té preu, que és molt important, que s'ha de continuar per aquí, i que com a lector doncs t'agraeixo molt que hagis escrit també l'Espasa del Rei, que no ens hagis deixat del tot orfes, tot i que ara sí que trobem a faltar ja aquests personatges. I que felicitats un cop més, i que endavant, i que qualsevol dia t'esperem per aquí ja de cara a la temporada que ve, perquè ens expliquis coses també molt interessants, si tu vols, a part dels llibres, però que estiguis aquí amb nosaltres un dia d'aquests.
1: Jo vindré sempre que vulguis, et firmaré el llibre que tinc pendent, i si no tinc llibres per explicar, vindré a explicar altres coses. Tu ja saps que jo, sempre que em crides, vinc.
0: Estic segur, i mira que de Falax te n'han fet molts, però jo crec que hauríem d'acabar amb, no sé si és una falaca o no, però escolteu bé, l'Espasa del Rei, del Jaume Clotet, d'Editorial Columna, del grup 62, doncs aquest estiu és fantàstic perquè passeu una bona aventura, doncs, quan estigueu de vacances o no, però que el llegiu, que no ho deixeu de fer, que és dels llibres importants del nostre plastatge de cultura catalana, digue-li d'aquesta manera.
1: Tu.
0: No, però he de dir, i amb això sí que acabo, que has aconseguit un tipus que no creu en el dimoni, ha aconseguit que molta gent a partir d'ara hi cregui.
1: No hi perdem res. És de l'estar previngut.
0: Mira el que et dic. Molta gent que no hi creia, ara hi creuen, per culpa teva. I tu, punyetero, no hi creus. Fixa't.
1: Jo no hi crec, però ho respecto, que és el primer pas.
0: Sí, és el que anava a dir. Anem en camí de que en Jaume se'ns converteixi també en un estudiós ja de fenòmens estranys. Segur que sí.
1: Fem el que podem. D'acord.
0: Jaume, una forta abraçada des de la República Santboiana. Que vagi molt bé el que queda d'estiu, les vacances, d'acord?
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: De bueno, estos grupos de mañana y de tarde, pues bueno, van a la bolera, van al cine, van a, sobre todo lo que le encantan es comer, y vamos a comer, a merendar o tal, es lo de las cosas que más, las comidas, pero bueno, también, bueno, a sitios, bueno, mi hijo, por ejemplo, ha visto Barcelona más que yo, porque si aquí, al otro lado, a más para allá, y bueno, y hacemos muchas actividades, la verdad, yo, todos los días.
1: Doncs estem parlant d'aquesta segona edició de la Masterclass de Zumba Solidària. És solidària, vol dir que tot el que avui s'obtingui d'aquesta activitat serà per una finalitat social,
0: sí,
1: per l'entitat.
0: Sí, per la entidad, correcto, para uno, para todo en conjunto, para todas las actividades que estamos haciendo, para que se puedan seguir haciendo. Si incluso se pueden aumentar, genial, pero bueno, al menos mantener las que tenemos, que ya es complicado, que no es fácil. Afortunadamente nosotros no tenemos recursos propios para podernos mantener. Nos vamos manteniendo, gracias a Dios o a quien sea, por la solidaridad de la gente, ¿no?
1: De quina manera, si alguna familia ara ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
0: Bueno, estamos en el casal de Marianao, en la calle Miquel, número 2, y es ponerse con Alicia, con la coordinadora, pedir día y hora para poder una entrevista. Y entonces lo que buscamos con esto de las entrevistas es buscar a ver su hijo en qué grupo puede encajar mejor. No ponerlo, no tener una persona que sea, que tenga 50, 60 años, que vaya en un grupo de chicos de 18, sino buscar siempre con su perfil donde, en qué grupo puede encajar mejor.
1: Aquesta segona edició l'heu enmarcat dins els actes del Dia Mundial de la Salut.
0: Sí. Lo hemos hecho, bueno, gracias también con Marianao Tecor, y lo hemos hecho la primera, ya quien no se acuerda, hace mucha calor, y esta segunda, pues bueno, la verdad es que está mucho mejor con el tiempo. Y bueno, lo hacemos con Marianao Tecor, y más en la Semana de la Salud, y bueno, y lo que es la zumba, pues es deporte, y el deporte es salud también.
1: Moltíssimes gràcies, Antonio, i que vagi molt bé aquesta matinal.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
2: La tresorera de Tots Som Santboians, Pilar Aranda, destacava la visibilitat per la diversitat funcional.
3: La diversitat funcional és el que des de la nostra entitat intentem recolzar, intentem donar a totes les persones amb diversitat funcional l'oportunitat d'una inclusió a la societat, d'una inclusió només a les tasques d'oci, que és molt important tant per als usuaris de l'entitat com per les famílies, sinó també a la inclusió a les activitats que fa el municipi. Tots Som Santboians està sempre present a tot tipus d'activitat cultural que es pugui fer, i per això recolzem molt la diversitat funcional i la seva inclusió i participació a la vida diària.
1: I com a acte solidari que és, tot el que avui es recapti aquí anirà també per una finalitat social i comunitària per a aquests joves o per no tan joves que estan a Tots Som Santboians.
3: Exacte, tal qual. O sigui, la recaudació és absolutament íntegra. Tot el que es recapti per la venda de samarretes, per la venda de manualitats de les meravelloses mares de Tots Som Santboians que fan manualitats i les posen a la venda, tot el que es recapti és per ajudar a que aquests joves i aquests nens i aquestes famílies tinguin, doncs, els seus moments de respir, els seus moments d'oci i els seus moments d'inclusió i de fer el que fa qualsevol altra persona que no estigui en una situació de diversitat funcional o qualsevol mena de discapacitat o de diversitat, diríem avui dia.
1: És la segona edició. La primera edició era el mes de juny de l'any passat, feia moltíssima calor. S'ha canviat la data, entre altres motius, per això, però també per fer-ho coincidir amb la Setmana de la Salut, coincidint amb el Dia Internacional de la Salut.
3: Això mateix. L'any passat va ser una marea rosa que va inundar la plaça de la Bòbila, va haver-hi moltíssima participació, era el setembre, van passar moltíssima calor, i llavors aquest any el que volíem era evitar això, perquè tenim públic que és molt forofo del zumba, que fan zumba o que fan esport habitualment, però també tenim moltes famílies i moltes persones de Sant Boi que coneixen l'entitat i que venen a formar part d'aquesta marea, i llavors vam pensar en facilitar una miqueta ajudant amb el clima. Llavors avui tenim molta sort perquè està núvol, o sigui que esperem inundar d'una marea aquest any un verd àcid, una mica més fosforescent i més alegre encara que el rosa, i estem aquí, doncs això, intentant fer esport i recolzar també la Setmana de la Salut.
1: Exacte, fer esport, recolzar la Setmana de la Salut per un col·lectiu que també, evidentment, com qualsevol altre col·lectiu de la ciutat, ha de fer esport per trobar-se millor.
3: Evidentment, s'ha de fer esport. A més, el que volem comunicar amb aquest Zumba és que no és només per gent que sigui molt forofa i que pugui fer Zumba, o sigui, qualsevol pot moure's al ritme de la música, pot sentir-se feliç movent-se al ritme de la música, fent esport a l'aire lliure i fent salut, perquè al final és el que es fa salut i només és qüestió de moure's, de sentir la música, salut física i salut emocional, perquè la música ens fa sentir alegres.
1: T'hem presentat com a tresorera de Tots Som Santboians, però tu vas començar com a voluntària.
3: Sí, de fet jo vaig començar com a voluntària, després vaig formar part de la Junta i finalment estic de tresorera. El meu paper de tresorera és... jo tinc un recolzament molt important al despatx, que és l'Ester, que és qui fa tota la feina de contacte i tot el control, absolutament totes les finances. I la meva tasca com a tresorera és una mica més didàctica i és més d'entendre absolutament el perquè dels números, comunicar-los a les famílies i que les famílies ho puguin entendre, perquè no tothom pot entendre un balanç comptable, jo sóc la primera que em costa d'entendre, però per això tenim el nostre comptable, la nostra administrativa al despatx, que ho fa perfectament i m'ho explica, i llavors jo ho poso en paraules quotidianes perquè totes les famílies ho puguin entendre i entenguin la importància de la participació en aquests actes, la importància de participar a coses com el Sant Jordi, la importància de fer manualitats, de tot.
1: Si alguna família que ens està escoltant i potser encara no coneix, després de 35 anys d'història, a Tots Som Santboians, què li diríeu perquè s'apropi a l'entitat?
3: Que vinguin perquè és una gran família. Jo, l'Antonio, el president de l'entitat, sempre diu que tenim famílies que no tenim usuaris a l'entitat, però és que ens sentim tan adoptats per ells, o sigui, jo agraeixo que em deixin participar perquè és que formem part de qualsevol acte del municipi, la cavalcada, la rua de Carnestoltes, actes propis, que vinguin perquè per la persona que pugui ser usuària de l'entitat, tant per les altres famílies i per donar a conèixer, o sigui, és que les persones amb diversitat funcional necessiten aquests actes, les famílies necessiten aquests actes, però es necessiten per una necessitat de necessitat gaudir. És que necessitem poder gaudir i això és una manera tan fàcil i tan agradable, amb tanta complicitat i tanta emoció de poder gaudir, que vinguin, perquè això és una gran família, és que ens sentim superrecolzats i supercontents.
1: Moltíssimes gràcies, Pilar, novament, i que vagi molt bé aquesta matinal.
3: Moltes gràcies, Mònica, per ser-hi.
2: El representant de Toqui Qui Toqui Batucada, Jordi Bosque, es va mostrar molt content participant en aquesta activitat solidària.
4: Molt contents de tornar a ser aquí, ja vam estar l'any passat, aquest any repetim, com no pot ser d'altra manera, i la veritat és que molt contents de ser aquí posant la nostra porta i granet de sorra amb la nostra música.
1: Clar, vostra música en un acte totalment solidari. Parlem de la visibilitat funcional. Per què heu dit que sí, que estaríeu aquí recolzant aquesta iniciativa?
4: Jo crec que els discapacitats en aquesta societat estan una mica oblidats i crec que ens estem equivocant com a societat de fer-ho així. I jo crec que actes com el d'avui, a part de Tots Som Santboians, són una de les entitats que més col·laboren en aquest sentit i que fan molts actes durant tot l'any, ja no només aquest Zumba, sinó també estan en altres donant visualització aquesta, a nivell social, el tema de discapacitat de les persones. I jo crec que és important que a nivell cultural, tant com ha fet Gegants de Catablanca com ho hem fet nosaltres, que també estiguem en actes com aquests, saps? Crec que és important que mentre més gent siguem col·laborant, molt millor.
1: A qui sou, Toqui Qui Toqui Batucada?
4: Doncs mira, Toqui Qui Toqui Batucada, enguany fem 10 anys, per tant ja sembla que no, però hem recorregut camí ja. Som de Santa Coloma de Cervelló, som l'entitat de Santa Coloma de Cervelló, i res, nosaltres ens dediquem al tema de la música, sota el tema de la batucada brasilenya, i actuem per diferents jocs de Catalunya. Hem actuat des de l'Alins, des de les Falles d'Alins, al Carnaval de Sitges també hem estat a diferents jocs, i actes com el d'avui, que per suposat que també hi hem de ser-hi.
1: Toqui Qui Toqui Batucada, diu, sou de Santa Coloma a Cervelló, però esteu adoptats a Sant Boi. Sou entitat adoptada a Sant Boi de Llobregat, oi?
4: És una mica, nosaltres sempre diem que Sant Boi és la nostra segona casa. Tenim la primera cara, que és Santa Coloma, però aquí sempre ens sentim superben acollits, ja no només per les entitats d'aquí, sinó també per l'Ajuntament, i sempre estem molt contents de tornar a ser aquí a Sant Boi. Ja ens sentim això, és la nostra segona casa, Sant Boi.
1: Parlem d'instruments, què porteu avui per animar?
4: Doncs mira, nosaltres avui hem portat tota la formació sencera, que està al més gran, que són els sordos, després tenim caixes i tot el tema de percussió menor. Som fidels una mica al seguiment de la percussió brasilenya i portem una distribució completa avui, normalment a vegades no fem tota la distribució, però avui sí que hem volgut estar-hi tots. I res, i el fet que hi ha molt, al món de la batucada, hi ha moltes batucades, a Catalunya va haver un boom, sí, per uns 10 anys, una mica, quan nosaltres vam néixer una miqueta, i nosaltres vam intentar una mica sortir de fora de lo normal, si no no sé si alguns ha vist, però nosaltres anem amb camisa, per exemple, cosa que les batucades normalment van amb suaderes, tal, van amb faldilles, volem fer una mica el tret d'identitat i també fem versions. A més, ho guarnim tot amb el tema de canons de confeti, per exemple, com hem pogut veure l'acte d'avui.
2: Molt bé, què teniu properament? Quines actuacions? On aneu?
4: Ui, jo crec que tenim el més important, que és la setmana que ve, el 18 d'abril, a Santa Coloma de Cervelló, fem una jornada de 12 hores ininterrompudes d'activitats, des de Zumba també, fem, hi ha gegants, diables, hi ha concerts, que convidem a tothom que vulgui venir a participar-hi, i després ja tenim la festa major també de Santa Coloma de Cervelló, també ja us avancem que també estarem en més actes d'aquí de Sant Boi, i molt content aquest any, perquè la veritat és que estan sortint moltes actuacions, i això és que estem fent bé les coses, estem fent les coses bé i que anem pel bon camí.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Bosch, que passeu una molt bona matina al Solidària.
4: Molt bé, moltes gràcies, igualment.
2: La regidora d'Igualtat i Ciutat Cohesionada, Persones amb Discapacitat, Sensi Domínguez, parlava de solidaritat, visibilitat i potenciar la salut com a eixos bàsics de l'activitat.
5: Bueno, jo no me cansaré de dir que aquest país, aquesta ciutat, com a tot arreu, li devem molt a les associacions, de, com en aquest cas, a los de Tots Som Sant Boiant, que han fet tant, no? La seva lluita diària per visibilitzar, també per lluitar pels seus drets, pel que els reconegui i treure'ls pues de com abans, no? Que sembla ser que la discapacitat era algo a amagar, no? Sinó visibilitzar i normalitzar que ni som tan diferents ni som tan iguals, no? I que la societat tots tenim cabuda i ningú té dret a... o no tindria que ser, no? Que ningú pogués ser discriminat o assenyalat, no? Per la seva discapacitat.
2: I a més és una activitat solidària que el que es pretén és que tot el que s'aconsegueixi aquí serveixi per fomentar activitats per a aquestes famílies, per a aquests nois i noies.
5: Exacte. Bueno, ells tenen la prioritat que és la visibilització, no? La normalització. Per això ho plantegen com una festa, no? Que també, com diu, no? Es fa esport, riuem, n'hi ha música, hem d'agrair a la colla de gegants i a la batucada, no? Que estan aquí solidàriament. I també, no? El que recauden també anirà per fer diferents activitats o tallers que fan i els agraden.
2: La visibilitat funcional a persones, doncs, com tots som santboians, d'aquestes famílies, també el foment de la salut com a eixos estratègics de ciutat, a més, Sensi.
5: Bueno, ja sabem que són la ciutat de la salut i, clar, tot el que sigui esport i fer activitats que convidin, no? A fer esport o a fer salut o a fer comunitat, perquè la salut mental és important. I aquí, avui, també fem comunitat, no? I la comunitat sempre té un impacte positiu amb les persones i la nostra salut mental.
2: La primera edició va ser el passat any 2025, feia moltíssima calor, aquell mes de juny s'ha canviat, un dels motius ha sigut aquest, però també per afegir-ho a la setmana del Dia Internacional, del Dia Mundial de la Salut, Sensi.
5: Sí, la veritat és que sí, l'any passat vam passar moltíssima calor, moltíssima, va ser un dia esplèndid però massa calorós, i aquest any tenim una mica de fresca, però per lo que fem aquí va de conya, la veritat, perquè com ens movem i veiem i tal, pues bueno, pues fa menys calor. És el que dius tu, no? També marcar-lo dentro de totes les actes relacionades amb la salut també té el seu impacte.
2: Què és el que diries a qualsevol família que potser encara no coneix Tots Som Sant Boians o no coneix doncs els serveis que des de l'Ajuntament de Sant Boi s'ofereixen precisament per a aquestes persones? Què els hi diries?
5: Bueno, hi ha una pàgina web que es diu Sumem Capacitat Sant Boi, on tenim penjades totes les entitats, perquè no només són Tots Som Sant Boians, hi ha diverses associacions, no? Avui fent un espectacle de màgia, per exemple, per l'associació UPADIVER, no? Que també és una societat de persones amb discapacitat, o com pot ser Equilibri, no? Vull dir, que conegui, que entri a la pàgina web, coneixerà totes les entitats que hi ha a la ciutat i tots els serveis que ofereixen ells, juntament oferim a l'Ajuntament. I si no, es pot dirigir a qualsevol de nosaltres, des de la Lluïsa, que està per aquí ballant, fins a mi mateixa, a fer qualsevol consulta o a voler saber, no? O si té també una dificultat que nosaltres puguem millorar qualsevol cosa, estem ahí.
2: Moltíssimes gràcies, Sensi, que acabis de passar una bona matinada avui.
5: Això segur, moltes gràcies a vosaltres.
2: L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, destacava la participació d'aquesta segona masterclass organitzada per Tots Som Santboians.
6: La veritat és que és molt, molt bonic perquè, a més, no és la primera vegada, és la nova edició d'aquesta zumba solidària convocada i provocada per l'entitat Tots Som Santboians. I la veritat és que fa molt de goig veure la plaça de la Bòbila plena de gent, amb les samarretes grogues de suport a l'entitat i, sobretot, de suport a les persones amb discapacitat.
7: Un dia on també el que es vol és que la gent s'hi sumi capacitats per ser solidària en pro d'aquestes famílies.
6: Doncs sí, la veritat és que jo crec que si una cosa caracteritza Sant Boi és la llarga trajectòria històrica a través d'entitats, a través d'activitats vinculades, primer amb ser visible i sobretot reconèixer la importància de l'esforç d'aquestes famílies i de totes les persones, independentment de les seves capacitats. Per tant, som una ciutat diversa, amb moltes coses també amb capacitats. I això ho hem de fer visible, ho hem de dotar de valor i ho hem d'estendre a tota la ciutadania. I activitats com aquestes, que són activitats que a més vinculen l'esport, la importància de l'activitat física amb la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, doncs jo crec que és una combinació perfecta. Sensibilitzem, conscienciem i a més fem salut.
7: Exacte, fem salut, perquè enguany, a diferència de l'any passat, que a més feia un dia molt calorós el mes de juny del 2025, a banda de la climatologia, s'ha volgut també incloure aquesta activitat en les activitats de Sant Boi pel Dia Mundial de la Salut.
6: Exacte. Recordem tots i totes que el dia 7 d'abril és el Dia Internacional de la Salut i que per nosaltres, per Sant Boi, la salut és en paraula, en majúscules, és fonamental. I llavors tenim un parell de setmanes plena la ciutat d'activitats diversíssimes. Recordem, no? Doncs que el divendres teníem la Fira de les Entitats de Salut, a la que omplien la plaça Catalunya, doncs, de gent, d'activitats, i sobretot activitats adreçades als més petits, als nens i les nenes amb les seves famílies, per impulsar hàbits saludables. Perquè la salut no solament és curar malalties, la salut és prevenir, és incorporar hàbits que ens ajudaran a tenir, doncs, això, una salut global millor. I aquesta també, doncs, aquesta és una activitat que té a veure amb la salut, perquè, evidentment, fer activitat física, solidària, i sobretot, doncs, apostar perquè totes les persones de la nostra ciutat, independentment de les seves capacitats, tinguin drets fonamentals d'accés, per exemple, d'accés en igualtat d'oportunitats a tots els serveis públics, doncs jo crec que també és un acte de salut integral.
7: Estem parlant de solidaritat, de foment de la salut, d'hàbits saludables, de visibilitat de la diversitat funcional, tot això, eixos estratègics de la ciutat de Sant Boi.
6: Doncs sí, eixos estratègics de la ciutat de Sant Boi, que a més, comptem amb un nou pla de salut que fa poquet es va aprovar per unanimitat en el plenari municipal. És el nostre instrument de planificació estratègica que s'ha construït conjuntament també amb les entitats, i aquest pla identifica una sèrie d'eixos de treball i un és aquests que deies, no? Un, evidentment, és la sensibilitat, la sensibilització dels ciutadans i ciutadanes de que es cuidin, no? Perquè no solament és que reforçar el nostre sistema de salut, sinó que l'autosalut, no? Prendre aquelles decisions i aquelles accions que milloraran el nostre estat de salut és molt important, i hem de veure l'alimentació, hem de parlar de l'activitat física, hem de parlar del son, del descans, de l'estat del benestar emocional, de l'estat d'ànim, de moltes, moltes coses, no?, que, diguéssim, forma part d'aquesta mirada integral de la salut.
7: I tot això, l'activitat que avui estem aquí participant, liderada per una associació, Tots Som Santboians, que té 35 anys d'història, i ens diu el president Antonio Santiago que fa 35 anys no existien entitats com aquesta.
6: Que va, que va. Doncs com tota la vida, aquestes entitats, com bé deia l'Antonio, va néixer fa 35 anys de la mà d'uns pares, d'una mare i d'un pare, que tenien i tenen un fill amb una discapacitat intel·lectual i que es van trobar sols i no sabien com abordar aquesta situació. I aquesta família, el Salvador, la Maria, que sempre els tenim un record molt especial, es van posar en marxa, es van començar a moure, a parlar amb tothom, a moure peces, van organitzar-se ells i van aglutinar tot un gruix de famílies que es trobaven en la mateixa situació i van impulsar activitats directes impulsades des de l'associació, però sobretot van mobilitzar les institucions. Van establir aquests vincles i aquestes reivindicacions legítimes a totes les institucions per començar a tenir serveis especialitzats per a aquestes ciutadans i ciutadanes de ple dret de la nostra ciutat i del nostre país, no? I a partir d'aquí s'han fet moltes coses, hi ha molts recursos, hi ha molts serveis. En falten encara molts més, perquè això és veritat, en falten molts més. Però, per exemple, Sant Boi és una ciutat que compta amb un gruix de recursos en aquest sentit. Nosaltres tenim tota la gamma de recursos vinculats amb el treball protegit, per exemple, tenim un servei prelaboral, un centre ocupacional, 5 centres especials de treball, tenim una llar residència, una residència de pluridiscapacitat, tenim una oficina al municipal d'orientació laboral amb mercat protegit i molts altres serveis públics vinculats per garantir igualtat d'oportunitats, perquè el que hem de fer és gestionar bé la diversitat i garantir la igualtat d'oportunitats per tothom.
7: Si alguna família que ara ens escolta i potser acaba de rebre el diagnòstic de diversitat funcional, què li diríem, Lluïsa?
6: Doncs en primer lloc, evidentment, que estem a la seva disposició, que es posi en contacte amb nosaltres, tenim un programa i un servei especial d'atenció a la discapacitat a Can Jordana. Can Jordana és el nostre equipament municipal especialitzat en atenció a les persones. Allà tenim un equip tècnic només per això, i a partir d'aquí doncs l'acompanyarem i l'ajudarem en funció del que necessiti, no? A preparar un itinerari, no? I per altra banda, òbviament, es pot posar també en contacte amb tot el gruix d'entitats que tenim a la nostra ciutat. Tots els Samoians és una, com deia abans, amb una història darrere molt important, amb també serveis, amb professionals que tenen, que acompanyen, i sobretot amb famílies. És molt important també quan una persona, quan unes famílies reben aquest diagnòstic, la relació amb altres famílies que pateixen o han patit el mateix, perquè ja s'estableixen relacions d'ajuda mútua i sobretot acompanyaments molt personals.
7: Moltíssimes gràcies, Lluïsa, i que passis una bona matinal.
6: Gràcies a vosaltres i endavant, Sant Boi.
2: Els gegants i grallers de Casablanca van participar a la jornada. La representant Anna Sevilla ens explicava la principal motivació per ser-hi.
8: Animar tota la gent que està fent aquest acte i col·laborar solidàriament.
7: Per la visibilitat de la diversitat funcional, suposo que això també és una motivació important, perquè vosaltres hagueu dit que avui havíeu d'estar a aquesta activitat, a aquesta masterclass de Tots Som Samboians.
8: Sí, sí, també hem participat una mica i s'ho han passat molt bé.
7: Parlem dels gegants o bé gegantons que heu portat avui aquí per fer els balls.
8: Sí, hem portat 4 gegantons i un cacros.
7: Molt bé.
8: I han estat ballant aquí.
7: Hi heu vingut moltíssimes persones, més de 20 persones?
8: Sí, sí, sí, 20-30 persones han vingut.
7: Doncs què és el que diries a qualsevol persona que ens escolti per ser solidària amb aquest tipus d'activitat com la que avui tenim aquí?
8: Doncs que cada vegada que facin un acte així, que sisplau que s'apuntin, vinguin i gaudeixin de l'acte.
7: Moltíssimes gràcies, Anna.
8: Gràcies a tu.
2: La coordinadora de Tots Som Samboians, Alicia Martos, destacava la participació malgrat l'aspecte meteorològic de la jornada.
9: La veritat que al final el temps ens ha respectat una mica i la veritat que la plaça està bastant plena i bueno, aquí passem una bona estona.
7: Hi ha moltíssimes inscripcions, ja s'apropaven a les 200 inscripcions el divendres, però avui hi ha moltíssima més gent, no només aquí, sinó també que s'han inscrit.
9: Sí, hi ha gent que s'ha inscrit i que ja ens havia dit que volia col·laborar, però que no podien estar aquest dia amb nosaltres. Igualment, la plaça està bastant plena i falta fer recompte d'aquestes últimes al dia d'avui, però jo crec que ens podríem apropar a les 250 inscripcions.
7: Què significa per vosaltres? Una associació de més de 35 anys d'història, doncs fer un acte com aquest, que és per visibilitzar.
9: Pues nosaltres, de veritat, primer de tot, molt agraïts, no?, per la col·laboració de tota la gent de Sant Boi, dels toqui-toqui, dels grallers de Casablanca, de les noies que fan el tumba. Per nosaltres és important, com deies, no?, el poder donar visibilitat, el que ens conegui i que sàpiguen que hi som i que estem aquí per ajudar a tothom que vulgui participar de la nostra entitat.
7: Hem parlat abans amb el president de l'associació, amb l'Antonio Santiago, però també volem la teva impressió com a coordinadora. Si diem Tots Som Samboians, què estem dient? Quin tipus d'associació? Algú que no us conegui, què és el que feu? Què és el que voleu aportar a la societat samboiana?
9: Nosaltres el que fem és lluitar pel dret a l'oci o al lleure, no?, per les persones amb diversitat funcional. Volem també donar visibilitat al col·lectiu, no?, fer veure a la població que hi ha persones que tenen capacitats diferents, però que tenen tot el dret de fer les mateixes activitats que fa tothom, i per això volem donar aquest servei de que ells poden gaudir del seu temps de lleure, i per això fem moltíssimes activitats tant entre setmana com els caps de setmana.
7: Si alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
9: Doncs s'haurien de dirigir al Casal de Marianao, que és on tenim el nostre despatx ubicat, o bé ens pot escriure al correu electrònic info@totsonsamboians.org.
7: Tot just fa un any s'estrenava, bé, una miqueta més, perquè va ser el mes de juny, un dia de moltíssima calor, aquesta primera edició de la Masterclass. Avui arribem a la segona en un entorn climatològic diferent, molt més agradable, però també emmarcat aquest acte en el Dia Mundial de la Salut i a les activitats que des de Sant Boi s'han organitzat.
9: Sí, nosaltres hem aprofitat aquest any per emmarcar la tomba solidària dins de la Setmana de la Salut, com una activitat més, donar l'oportunitat a la gent que vingui a gaudir a fer una miqueta d'esport amb nosaltres. I com dius, pues bueno, animem a la gent a participar en moltes de les activitats que hi ha al llarg de la setmana vinent, organitzades per l'Ajuntament i per diferents entitats que formem part del procés comunitari de Marianao de Cor.
7: Aquestes més de 250 inscripcions, tots aquests diners, perquè és una activitat solidària, a quin tipus de finalitat per l'associació aniran?
9: Nosaltres, amb la recaudació d'aquest esdeveniment, el que fem és repartir una miqueta en totes les despeses que té l'entitat, no? L'entitat té moltes despeses per poder fer front als costos de monitoratge, de materials, i aniran repartides en el que són totes les activitats de l'entitat.
7: Si alguna persona ara ens escolta, alguna família, potser encara no es coneix, o potser acaba de rebre el diagnòstic de diversitat funcional del seu fill o de la seva filla, què li diria, Alicia?
9: Doncs que estem per ajudar-los, no només per fer activitats d'oci, qualsevol consulta que nosaltres puguem ajudar i solventar. Ahí estem al casal de Marianao i esperem que es posin en contacte amb nosaltres.
7: Moltíssimes gràcies, Alicia, i que acabi d'anar bé aquesta activitat solidària, la plaça de la Pòbila plena de gom a gom.
9: Moltes gràcies a tu, Mònica.
2: Sis monitores de Zumba van estar a l'escenari dirigint aquesta jornada solidària. Sara Ucas ens explicava la principal motivació per participar de manera solidària.
10: Nuestra motivación es dar un poco de visibilidad a las familias que tienen niños con este tipo de características. Es nuestra principal motivación. Igual participamos en otros eventos también, como para el cáncer de mama. Nos motiva un poquito porque hoy en día hay muchísimas patologías de este tipo. Entonces, hoy estamos dando visibilidad a los niños de Tots Som Samboians.
7: ¿Cuántas monitoras heu vingut?
10: Somos seis.
7: Sí. ¿Y quina us heu tornat? ¿Cómo ho feu a l'escenari?
10: Sí, hacemos una canción cada una. Podemos ser 5, 6, 7, 8, en esta ocasión somos 6, y vamos turnando una canción, otra canción, y así sucesivamente hasta que se acaba la lista.
7: Visibilitat funcional, també han clavat aquest acte en el Dia Mundial de la Salut. Fer zumba és fer salut.
10: Sí, sí, exactamente.
7: Diga-ho tu.
10: Y es súper importante, ¿eh? O sea, es una actividad que ha ido ganando fuerza a lo largo de los años. De hecho, yo soy de Colombia, de donde es el principal, es el Beto Pérez, que es el que fundó Zumba. Y bueno, aparte de lo que genera la actividad, que es alegría por la música, por todo lo demás, pues también hacemos mucho ejercicio, porque es una actividad que si la haces, no veas.
7: Doncs ja que dius que tu vens precisament d'allà, d'on va néixer el Zumba, què és el Zumba? Si alguna persona ho desconeix, li sembla que és una cosa, potser és una altra, com definiríem el que és el Zumba?
10: Vale, el Zumba és una activitat en la que se proponen 12 canciones y se hacen unas coreografías de cada canción. Entonces esas canciones se repiten en cada clase a la que se asiste durante un par de meses, mes y medio, ¿vale? Depende de la cantidad de horas que se haga la semana. Entonces le damos oportunidad a las personas de que se aprendan la canción y también se aprenda la coreografía. Entonces cuando ya la disfrutamos y ya estamos un poquito cansados de ella, pues las vamos cambiando. Y es música latina, el 80% de la música que se utiliza en Zumba es música latina. Luego se combina un poquito hip hop y todo lo demás. Aparte también los monitores, tenemos diversidad de géneros. O sea, hay quien es más flamenquito, otro quien es más salsero, otro que es más hip hopero. Entonces es una actividad que llama mucho por eso.
7: Per tant, fer tumba és fer molt d'exercici físic.
10: Mucho, sí. Una vez que ya le pillas el truquillo a las canciones, vamos, maravilloso.
7: Quant de temps fa que ets monitora de tumba?
10: Yo sobre unos 12 años.
7: Sí, ¿y en quin estil? Que deies que cadascú té el seu estil.
10: Bueno, intentamos mezclar un poquito el estilo de todo. Pero hay quien, obviamente, el flamenco por el tema de las manos se le da mejor. A mí, por ejemplo, la salsa, el merengue, la bachata se me da un poco mejor. pero intentamos volvernos más integrales con todos los géneros musicales.
7: Pues muchísimas gracias, creo que toca hoy pujar al escenario.
10: Vale, muchas gracias.
7: Moltíssimes gràcies.
10: Vale, muy bien, que vaya bien.
2: La col·laboradora de Tots Som Santboians, Toñi Gil, ens explicava el per què recolzava a l'entitat santboiana.
11: Hay que ayudar a todo el mundo, esta asociación necesita muchísimo, muchísimo, porque son muchas familias, son muchos niños y todo es poco, todo es poco. Y ver esto que está tan lleno, pues da mucha alegría. Por el trabajo al final.
7: Fa uns dies entrevistàvem a l'associació Tots Som Santboians i ens deien que una de les persones que, doncs, que suma en aquesta activitat eres tu. Per això t'hem buscat avui, sí. I hem volgut parlar amb tu. De quina és la teva principal motivació per formar part de Sant Boi, de Tots Som Santboians?
11: Bueno, pues eso es ver los chicos. O sea, es una motivación, bueno, es que te llena de alegría. Los chicos son alegría. Y cada día lo que te aportan, ver cómo se van superando con todas las actividades que hacen, y es una alegría. Para mí y para mi familia, que todos estamos contentos en Santboians, es una alegría. La verdad que es una alegría y una gran motivación.
7: Parla'ns del tema organitzatiu d'aquesta activitat, perquè s'ha de connectar moltes persones.
11: Sí, pues empezamos, el tema, bueno, surgió del despacho la idea, y dijimos, bueno, como ya lo hemos hecho en otras entidades, en otra, bueno, hemos colaborado, y se pusieron en contacto conmigo, que yo estaba allí, y dijimos, pues ¿por qué no? Vamos a probar. Y la verdad que empezamos, bueno, llamamos a Sara, que es una amiga mía, aparte de mi profesora, mi monitora, que la quiero un montón. Pues tenemos todas las compañeras que trabajan con ella, todas monitoras, son muy profesionales, y mira, pues nos dedican su tiempo gratuitamente y muy contenta, yo estoy muy contenta.
7: I a més una activitat solidària, tot el que s'obtingui avui serà per aquestes famílies, per aquests nois i noies.
11: Para que puedan seguir haciendo estas actividades, que todo cuesta mucho dinero, necesitan monitores, necesitan muchas cosas especiales que bueno, poco a poco pues se va haciendo, esto suma, todo suma.
7: Sumant capacitats, que és un dels lemes de Sant Boi de Llobregat quan parlem de la diversitat funcional.
11: Sí, necesitamos esto, que todos los chicos se inserten cada vez más en la sociedad, que, bueno, yo creo que vamos por buen camino, pero necesitamos más ayuda y, bueno, ver que todos somos iguales, somos únicos.
7: Doncs, Toñi, si hi ha alguna família que ens escolta i potser encara no us coneix, a Tots Som Santboians, què li diria?
11: Jo l'animo a que venga, si tiene algún familiar con algún problema, con algún... llamando a despacho, mandando un mail, le informarán completamente de todo, de todas las actividades que hacen. Y es un, y aparte para las familias, porque las familias también se apoyan mucho entre ellas, son una familia grande, ¿no? Bueno, somos, porque yo me incluyo. Y verán que los niños, bueno, los chicos, es que cambian mucho, tienen mucha alegría y engancha, la verdad que engancha y se lo pasarán muy bien.
7: Moltíssimes gràcies, Toñi, per la teva feina i per avui estar també amb nosaltres en Ràdio Sant Boi.
11: Esto no es trabajo, es, bueno, es trabajo, pero hoy ya tenemos la recompensa.
2: La segona edició de la Masterclass de Zumba Solidària va estar organitzada per l'entitat Tots Som Santboians, amb la col·laboració de Toqui Qui Toqui Batucada, Gegants i Grallers de Casablanca, Marianao Té Cor, Complex Esportiu Valdireleu i l'Ajuntament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida, que la música...

Es deia Jaume, i la història el recordava com el Conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar. Que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta. Que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del Conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Reche, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent
1: normal.
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que a més escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: I podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avión, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: No posarem més, en més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Chat, però m'està dient l'Alberto Reche que per contra, jo no sabia que havia ficat les músiques. Ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: T'ha fotut la
1: merda. Jo només he posat l'última. L'última és la meva.
0: Baby Shark,
2: com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de la infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. Tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va ocórrer ahir quan posem les músiques.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada, estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, davant darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, que és el que hem de saber d'on estem, on estem fent avui el programa, justament dintre de l'exposició permanent del museu.
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudal, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció d'aquestes, no?, pintures murals, i bàsicament és això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no?, és d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar, perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar. I actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans, la imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no? El calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no?, que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rei romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt, i avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el pare, el primer fracàs era el fracàs de Jaume I, és el matrimoni dels seus pares. Perquè, de fet, no se venien gaire. Però el catòlic detestava la seva mare. De fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa. No? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir,
0: quedar-se... Pot fer moltes coses,
2: però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer, es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això, que és a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare, i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni, ni de molt menys aturar les conquestes, i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a l'inici del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, havia mort a Itàlia mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que està en fot, no? El mètode del temple, no? La criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la vida, de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enamistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I, per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per atreure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Béarn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gaire bé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que és famós, que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no? Res a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, tu, no, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona.
1: És molt antiga.
0: I molt antiga, també.
2: Tu l'ubiques?
3: No. Ostres. L'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
4: Home.
0: Hòstia, Albert.
3: Bueno, no, va, jo l'ubico en la llunyania.
0: A la llunyania?
3: Sí, sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
3: Et sona, et sona.
0: Volem Musculman i Jaume I.
2: Bueno, a veure, Jaume I, conqueridor, un tio fort, sí, valent. A més, es deia que feia potser metre 90. Ja, no entrarem en la seva descripció física.
3: No.
2: Però, clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
2: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
3: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar el 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa, ¿vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya, sí? A la Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit isme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I, clar, això ja apunta un desastre total, però de quines magnituds?
3: No entrarem en detalls, però jo, bàsicament, tres aspectes. La meitat dels nobles que s'havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
2: Puta Renfe.
3: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feina es va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, el llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit, que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final o no? Perquè potser que la gent no marxi.
3: Explica.
2: Expliquem
0: que passarà alguna
2: que
0: cosa
2: al final. Que com sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe, que és el que
0: estarà ara i que això sortirà al podcast.
2: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
2: Podem anunciar el títol?
3: Sí.
2: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, l'idea és teva. Sí,
3: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fates, el concurs es dirà fates o fakes.
2: ¿Vale? El llibre dels fates, o sigui, o el llibre dels fakes?
3: No.
2: I haureu d'endevinar si el que llegim és una... És un passatge del llibre dels fets, una anècdota o alguna que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem alguna.
2: I els que ens esteu escoltant a la ràdio i n'heu vingut...
3: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
2: Bueno.
0: Bueno, estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
3: Estàvem parlant del desastre Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Recordem, un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa, que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
2: Se fa un Donald Trump.
3: Sí?
2: Allò que culpa sempre és
3: de l'altre. Ah, sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
3: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, jo us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu, però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
2: I això sense jugar a balonmano ni res, no?
3: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és una persona, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
2: Les navarreses ho són molt, eh?
3: De què? De dignes?
2: De dignes. No sé.
3: Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale?
2: Oh!
3: Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I a més ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
2: Anem per parts,
3: això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
2: Endavant, tio, no ho diguis.
3: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i a més li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
3: Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibil·la de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
1: Però ho dius com si tenia 60 anys ja... T'invalida per...
3: No, no t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir, en principi, bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem, i tenim, un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants, vale? Primer de tot, el 1246, que és... quan l'Albert II avançat que l'excomuniquen, vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera, aquest confessor, que clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar a Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps. Per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil, sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. Vale?
1: Persona leprificada.
3: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
1: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
3: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament... Penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que això, de ser d'Alberto, ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat, per tant, jo no li he de...
1: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
3: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que... L'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
1: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tots són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
2: Sí, clar, ja hem parlat, no, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no, la seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi, hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura a Terra Santa.
1: Però Jaume I va liderar una croada.
2: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada. De fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar del port dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica, ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València, després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca, i potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja a la que no pots tenir ni relacions.
3: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
2: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
1: Però és una idea d'infantesa.
2: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Prestajuan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs, i fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva dels Arpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
1: Però tenia el suport del papat a tot això?
2: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li pare, li deia sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estàs en tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu, de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no?, pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
1: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
2: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, quan fan, és com la pel·li, saps, la pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius, vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
1: deixa-ho aquí,
2: va, fem la segona, Jaume segon, el retorno, València, i ja dius, va, per la tercera, a Terra Santa, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen, però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, sin Connery? És un senyor gran, i passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh, i la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i els vaixells, l'estol es disgrega, Jaume I diu, això és un senyal diví, donem mitja volta. Jo ja he fet l'intent. A mi això, saps quan dius, jo només necessito presentar-me a l'examen, fas una oposició, només necessito presentar-me a l'examen i només signant passo. Doncs va fer això. Clar, La cara A d'aquesta història, d'aquest fracàs, el tenim en potser en el reflex bo d'en Jaume I, que no és altre que Lluís IX de França, Sant Lluís, no? Que li guanya la partida, és el personatge que li guanya la partida a Occitània, no? Que l'obliga a signar el Tratat de Corbeil, a renunciar a les aspiracions occitanes, i que també li guanya la partida de les Croades, perquè justament uns mesos després... el futur Sant Lluís protagonitzarà la seva pròpia croada, la que considerem la novena croada de Sant Lluís, i per tant, de nou, no, el rei de França havia aconseguit, havia triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
0: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
2: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. El que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del Regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi.
0: El savi.
2: No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons de Sé, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
0: Vale. Estan Antonio Contreras i
2: bueno, bàsicament, com tenen tant...
0: Està vigilant, eh?
2: Els reis, molt ràpidament, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons Desè ni era savi ni era Desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà amb... Sí. Bueno.
0: I la...
2: bueno, llavors, com Alfons Desè és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Acho, ja t'ajudo jo.
0: I ho va aconseguir així com si res? O...
2: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. La cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé qui cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors, no? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
3: És que es fa estimar, en el fons.
2: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
3: Sí.
2: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà. No? Anem a fer un... bueno, són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, Alfons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. Jaume I diu, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia! Sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conqueria. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans.
0: És que...
2: Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, Aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
0: I aquesta història acabarà aquí?
2: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després d'uns quants lius que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. No? Aquí, bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recta final del Portes de Troia avui des del Museu d'Història de Catalunya amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que et falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé, Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament, tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no ho persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb el Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians, ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes, i a més és un personatge que és exiliat a Àfrica, i al cap de 40 anys torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq al final mor, les revoltes continuen, per tant... és una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4, 5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si
1: no,
2: testament
1: no,
2: és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament, el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no? I les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell al final el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant els dos seran reis, per tant jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, jo, canviar-la, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta. I recalcar una miqueta el valor del llibre dels fets, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix. Llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Jo, un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona, de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no, en clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguessin en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys a Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més al Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà en leprosa.
0: Oh, moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies a Albert Abril.
1: A tu.
0: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat, més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exterior, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran.

0: Molt bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
3: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
4: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
3: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
5: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
3: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
7: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
6: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
8: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras...

0: y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
1: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
3: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
4: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
5: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
4: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
8: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
7: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
3: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
9: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
10: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago destrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
9: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
11: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
9: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
11: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
9: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
3: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
4: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
6: Notícies en xarxa.
3: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
3: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
12: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
13: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
12: Casa adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
3: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronten guany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
4: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
3: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
14: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
15: Va haver fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
14: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
3: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel, per si hi ha tempesta.
4: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
3: Televisió de Costa Brava, Joan Perareda.
16: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
17: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
16: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Explicant que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
6: Notícies en xarxa.
3: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
18: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
3: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
19: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
20: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
19: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
4: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de fórmico més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
3: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
4: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
3: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
22: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
21: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
3: I passem per l'Hospitalet de Llobregat, perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat, després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
4: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
3: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
1: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
0: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
3: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
2: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
23: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
2: Què? Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
24: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
2: En bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esparta Un i Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
25: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Esparta Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
26: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
25: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
2: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubi Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Clagueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: Tiene café de verdad. Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, Loli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: No, però... Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
15: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
13: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
13: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
16: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta, i a més la por d'aquest segon desbordament.
13: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
13: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
16: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
13: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
13: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
13: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bella Vista. Passen 4 minuts de 2:15.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
19: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
20: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
19: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
21: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
19: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
13: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
0: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
1: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
13: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
16: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
16: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
18: Notícies en xarxa.
13: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
13: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
16: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
13: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
4: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
5: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
4: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
13: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
16: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
13: Canal T, Dani Camacho.
6: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
7: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
6: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
13: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
8: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
25: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin les puguin portar a vendre aquí.
8: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmant, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
18: Notícies en xarxa.
16: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
13: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trepat, regidora de Cultura de Calafell.
9: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
2: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
13: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
16: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passatge d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
13: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
16: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
13: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
10: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
12: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Quelarre.
10: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
13: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa, perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
2: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
11: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
2: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
11: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar el pròxim.
2: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
13: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
14: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
15: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos para la victoria.
14: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 2:15 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries al primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
19: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trit esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter clau en les eliminatòries prèvies va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
14: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet avui, es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
20: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
21: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
20: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espar Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
14: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destacem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
13: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

Salut, senderistes, excursionistes, caminaires, viatgers, tot el públic en general. Som a punt d'iniciar el capítol número 530 del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Tot seguit us presentarem tres continguts destinats a portar-vos a indrets curiosos i interessants, a rutes senderistes i a viatges arreu del món, sempre amb el toc personal dels seus protagonistes. Abans de començar, com és preceptiu, us presentem els continguts en el nostre sumari. Divisòria d'aigües entre la Noguera i el Pallars Jussà, el port de Comiols, és un lloc de pas, però no d'aturada. Avui demostrarem el contrari, que és interessant fer una incursió al petit poble deshabitat que hi ha 2 quilòmetres avall. Un interessant conjunt de castell, església i cases. Ens explicaran entorn i patrimoni l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós, i l'autor del blog armmedieval.net, Daniel Latorre. Amb el Xavi Tió caminarem pel Bages, tot visitant una zona desconeguda prop del Coll Baix i la Riera de Reget.

0: de control i connexió entre les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà, salvant la barrera del Montsec en el seu extrem més oriental. I és que quan circulem per la comarcal 14-12, sigui en qualsevol dels dos sentits, venint del nord des d'Isona o bé des del sud d'Artesa de Segre, el trobem allà pel plantat, enmig d'una petita treva plana i rectilínia, rodejada de corbes i de pendents a banda i banda. Un rètol ens fa saber que som a Comiols, un port de muntanya enlairat a 1.100 metres sobre el nivell del mar. Som al quilòmetre 29 de la ruta. Però, a més del port, Comiols va ser un nucli habitat amb un passat mil·lenari. Per això nosaltres no hi passarem de llarg, ens hi aturarem. Sí, ho fem per descobrir les restes d'un castell i de les parets de les cases i, a més, una església romànica, Sant Romà. Antigament va ser lloc de pas, com dèiem. Ho explica en Francesc Puig Pinós, alcalde d'Artesa de Segre, municipi al qual pertany.
1: Comiols era un pas molt important per passar de lo que era la plana de Lleida cap a lo que era el Pirineu. És el canvi de comarca de la Noguera cap al Pallars Jussà. I històricament allà hi havia hagut un castell perquè precisament controlaven el pas de la conca de Trem a la conca del Mig Segre. De fet, el castell de Comiols, a part de fer de control del pas de Comiols històricament, el castell de Comiols està situat a la part més al nord de lo que és el municipi d'Artesa de Segre, a dalt de tot. I el que feia és això, de nexe amb els altres castells que hi havia més avall, com Sant Miquel de Montmagastre, Crealó, que era una torre de vigila, o el castell de Malagastre, i a part dels diferents pobles, closos, viles closes, castells, que hi ha per tot el terme.
0: L'antipoble de Comiols és una miqueta allunyat del port, en direcció sud. Allà on la carretera marca el quilòmetre 28, s'agafa un trencall vers una pista que mena cap al sud. Un quilòmetre i mig després hi arribem. El poble abandonat de Comiols. Aquest és el seu entorn.
1: El Comiols el que es pot veure és la serra pròpiament mediterrània, tot el bosc que és alzina i roure, i molt abrupte, hi ha força desnivell, fins a arribar a baix a la clotada que hi ha al riu Segre, que allà començaria la plana pròpiament dita del municipi. És un poble i un castell situat a lo que és un massís rocós que està envoltat per barrancs a banda i banda. És accessible només per un caminet que ve per la part nord i des d'allà és una talaia que pots veure tota la conca del Mig Segre fins pràcticament es veu Montserrat, es veu pràcticament tota la plana de Lleida.
0: Ara que ja hi som, ens centrem a conèixer el patrimoni arquitectònic de l'avui abandonat poble de Comiols. Un petit nucli que va ser deshabitat pels vols de l'any 1933 i que s'arrapa a un espadat. De fet, una dita popular en fa esment. A Comiols no s'hi entra ni per aigua ni per terra, sinó únicament per la penya. Recuperem aquesta dita de les pàgines del llibre Serra del Montsec, 101 propostes, de David Chacobo i Cristina Papell. Qui també ens en pot dir moltes coses és en Daniel Latorre, autor d'una de les webs de referència del romànic i el gòtic del nostre país, armedieval.net.
2: Sobre un turó que domina el barranc de Mascarot, trobem l'antic nucli de Comiols, actualment enrunat. Destaca la seva església, situada cap al sud, que és l'únic edifici que conserva la teulada. També veiem les restes del castell i les d'algunes cases que conformaven un petit nucli de població.
0: Un esperó estret disposat de nord a sud. A l'extrem septentrional hi ha les restes de les cases del poble. A migdia, l'església de Sant Romà. I entre unes i l'altra, el que queda del castell.
2: Del castell es conserva poca cosa, doncs es van aprofitar els seus murs per construir-hi cases quan aquest va deixar de complir una funció estratègica en el control del coll de Comiols. Es conserva la seva torre circular, que actualment s'aixeca a uns 5 metres del nivell del terra, amb uns murs d'un metre i mig aproximadament. Com era habitual en aquestes construccions, la porta d'accés està situada a la primera planta, a la que s'accedia amb una escala de fusta des de l'exterior. La planta baixa conserva una volta de pedra.
0: Un castell que sabem que, com a mínim, és mil·lenari. El Daniel Latorre ens apunta als seus orígens documentats.
2: Sabem que existia, com a mínim, a principis del segle XI, quan en el 1010 el comte Armengol II d'Urgell i també la comtessa Ermessenda de Barcelona, Osona i Girona, junt amb el seu fill Berenguer Ramon, van fer unes donacions a l'església de Sant Miquel de Montmagastre. I el castell es cita precisament com un dels límits de la fortificació que hi havia al costat de l'església de Sant Miquel. El castell de Comiols era propietat d'Arnau Mir de Tost, que el va llegar en testament a la seva filla l'Edgarda, que estava casada amb un membre de la família Cabrera. Passant des d'aleshores, està sota el control

0: el d'aquesta nissaga, que també eren els vescomtes d'Àger. Així seguirà fins al 1537, moment en què la baronia de Comiols va ser venuda al monestir de Santa Maria de Montserrat. Els monjos, però, la van permutar anys més tard per uns terrenys situats al Vallès amb un membre de la família Villalba.
1: I parlem ara de l'església de Sant Romà de Comiols. Arnau Mir de Tost, una figura clau en la reconquesta cristiana de la veïna Vall d'Àger, va fer donació, junt amb la seva esposa Arsenda, d'aquest temple a la canònica de Montmagastre, que després va passar a dependre de Sant Pere d'Àger fins al segle XIX, una església que té aquestes característiques bàsiques.
0: El temple es caracteritza per ser un edifici de caire rural del segle XI, de petites dimensions i format per una sola nau, amb un absis semicircular cap a llevant. Aquest presenta dues finestres de mig punt, una orientada a l'est i l'altra cap al sud. La nau està coberta amb una volta de canó que descarrega la seva força en uns arcs de mig punt que trobem en els murs laterals. En els dos arcs més propers a la capçalera s'obren dues petites absidioles, també semicirculars. S'accedeix al temple per una senzilla porta de mig punt que s'obre en el mur sud. I ja per acabar direm que en el mur oest podem trobar coronant un campanar de cadireta de dos ulls.
1: Comiols és un dels 21 pobles de l'extens terme d'Artesa de Segre, farcit de castells, de viles closes i d'indrets interessants de visitar. L'alcalde d'Artesa, Francesc Puigpinós, destaca que és en construcció actualment un nou projecte turístic que permetrà visitar tots aquests indrets gràcies a un codi QR i a un mapa referenciat. Ara ens inventaria els principals llocs que val la pena visitar.
2: Jo, el que parlàvem abans dels nexes dels castells, a part de Sant Miquel de Montmagastre, de Crealó, de Coll del Rat, del castell de Malagastre, ara avui en dia pràcticament desaparegut, però podem anar a les diferents cases fortificades que podem trobar, com el castell de Seró, al poble de Seró, on podem visitar el túmul megalític de les esteles que van trobar ara fa uns anys, ara fa uns 15 anys. Podem anar a visitar el castell de Tudela, podem anar a visitar el castell de Bernet. Trobem la vila closa de Vallbrera, un poble que es va construir també amb una cinglera i on per entrar al poble havies d'entrar per un portal. Artesa, pròpiament dita, la vila d'Artesa també era una vila closa, el que fa referència al casc antic, i de visitar també podem visitar doncs, els carrers petits i molt macos del poble de l'entorn, els trulls d'Anya, els trulls de Bernet, la plaça Porxada d'Artesa, que és molt maca.
1: A més, ens destaca que el Club Q2 està recuperant antics camins i vies utilitzades per la ramaderia i que comunicaven els pobles. I d'entre tots aquests camins, un d'ells ens va retornant, poc a poc, cap a Comiols. Abans, estratègic i de pas. Avui, silent i mig amagat entre alzinars i rouredes. No hi fa res, nosaltres hi fem parada. Com fem sempre, deixant els camins principals i endinsant-nos en les pistes secundàries.

0: sendas.
1: Us hem de confessar que, ja d'entrada, el títol de la secció del Xavi Tió d'aquesta setmana promet. O, si més no, ens agrada bastant. Xavi Tió, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Perquè parla del triangle modernista.
2: Sí.
1: Clar, la paraula modernista, ja saps que en aquest programa, la secció inicial, el reportatge, en fem molt de cas. Ens agrada molt l'arquitectura, les corrents arquitectòniques, el modernisme, el noucentisme, corrent contra corrent... Bé, i bé, explica'ns una mica què és aquest triangle modernista del que ens parlaràs avui, caminant.
2: Doncs mira, avui anirem a fer el triangle modernista a l'entorn del Gorg Blau i la Girada.
1: On és això?
2: Doncs avui continuarem demostrant que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants. Si el darrer programa ens vam quedar al Penedès per anar a les Dous de Torrelles de Foix, avui anirem cap al Bages, a la falda del Coll Baix, que és el cim que domina Manresa, per anar a visitar una zona desconeguda i donar el valor paisatgístic i mediambiental com és la part mitjana de la Riera de Rajadell, el pas pel gran meandre de la Girada. A més, aprofitarem per veure tres grans masies modernistes, d'aquí el triangle modernista que dèiem, que hi ha en aquells varals, i passejarem per diversos racons i edificacions curioses, com una formació tabular, veurem barraques de vinya, un pou de gel, molins, diverses fonts, arbres singulars, un gorg excepcional i boscos de ribera insospitadament bonics i ben conservats entre un munt d'infraestructures viàries.
1: Parlar del Bages normalment és parlar de molts i molts elements antropològics. I avui, doncs, no serà una excepció. On comencem la ruta?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Torre del Llobià, a la vora de Sant Joan de Vilatorrada, però administrativament municipi de Manresa, just al costat de l'eix transversal. Està ben indicat per arribar-hi i, a més, té una zona d'aparcament condicionada. És una casa senyorial imponent entre feixes de conreu, molt ben restaurada per l'Ajuntament de Manresa el 2012 i que, amb les altres dues que veurem avui, pertanyien a tres industrials manresans, un tal Gallifa, un altre que es deia Portavella i un altre que es deia Llubià, que a finals del XIX i principis del XX van encarregar a l'arquitecte Ignasi Oms la reforma de sengles masos preexistents, i van ser unes obres que es van executar doncs, seguint els cànons modernistes de l'època. Bé, de la Torre del Llobià sortim cap al nord per la pista que ens hi ha dut amb cotxe, però la deixem de seguida per una altra que gira a ponent i que ens mena pels camps del Cuques, entre camps de colza i bosc. Deixem la pista poc més endavant per un corriol que, entre Pineda Jove, ens puja a un turonet proper per anar a veure la taula. És una curiosa formació tabular, reforçada per pedra seca tot el vol i que aguanta una llosa enorme, ben bé d'uns 6 metres quadrats i gruixuda d'uns 3 pams. A la vora de la taula passem per una barraca de vinya molt ben posada, reprenem la pista per on veníem i continuem guanyant alçada per anar a passar sobre un túnel de la C-37, és l'eix diagonal, fins que just abans de començar a davallar veiem la Morera. És la segona de les masies modernistes de la proposta d'avui, amb dos edificis, un de neoclàssic i un altre de modernista, amb una magnífica tribuna protegida totalment amb una vidriera i coberta amb una cúpula. Va ser força anomenada quan la van comprar un parell de cantants de renom, actualment separats, i que ja se la van vendre. Baixant cap a la riera, passem per un pont sobre la via del tren de la línia Manresa-Lleida i al capdavall de tot creuem a gual la riera de Rajadell per una passera de pilones, en un entorn humit, en un bosc de ribera d'àlbers i pollancres. Agafem la riera contracorrent pel marge dret i passem per petits trams de roureda molt bonics i ben conservats, acompanyats de petits gorgs i entre grans pedres que s'han desprès de la paret propera, fins que arribem en un pont sobre la riera. Aquí, sense traspassar-lo, anirem a fer una anada i tornada que ens pujarà en un turó que es converteix en un bon mirador de la Noguera. La darrera de les cases modernistes de l'excursió és una casa de dimensions considerables, estructurat en diferents cossos, un dels quals és una gran capella, en un recinte tancat amb 80.000 metres quadrats de jardí. Ahí és nada. Aquí, durant uns anys, hi va haver un hotel i un restaurant i actualment és propietat i residència d'una coneguda família de joiers manresans. Doncs bé, contemplada la Noguera, baixem de nou al pont de la Riera i, sense traspassar-lo, Continuem aigües amunt per l'obaga de la Carena de Can Servitge, acompanyats de falgueres i molsa, en el tram que conforma la Girada. És un gran meandre de la Riera de Rajadell. Poc més endavant, el camí ens passa per la monumental Font de la Girada, arranjada pels antics propietaris de la Noguera. Passem després per un roure singular, força gros, i després de girar els 180 graus complets del meandre, arribem al Solell, creuem de nou la riera, altra vegada igual per unes pilones, i anem a creuar sota les grans arcades d'un pont de la línia del tren. Aquí el que fem és deixem la pista per un senderó que pel marge d'uns camps de cereal d'hivern ressegueix al costat de la riera entre roures i pins i passa per un parell de petits pous de glaç i per un curiós auró de tres vesses amb les branques entrellaçades fins a desembocar el pont i resclosa de Cal Gallifa. Deixem la riera i ens comencem a enfilar entre camps de sembrat, seguint una pista enquitranada que ens du al molí de Cal Gallifa. És una torre de rajols molt ben conservada, que al seu dia sostenia un molí de vent. Poc més endavant ens acostem a veure els dipòsits de Cal Gallifa, també anomenats les cisternes de Monistrolet. Són uns dipòsits d'aigua d'estil modernista, força curiosos. I acabem de remuntar fins al capdamunt de la Carena de Can Servitge, que és una masia propera, en un tram ben bé al damunt de la Font de la Girada que havíem passat abans i també del meandre que ara contemplem en vista aèria. Comencem a baixar, passem per una fita termenal entre Manresa i Vallformosa, avui dia Rajadell, fins que al capdavall arribem al torrent de l'Infern en un camp anomenat la Vinya Dolça, on hi ha un petit molí. Desemboquem de seguida el camí de Castellfollit del Boix, enquitrenat, l'agafem un centenar de metres a l'esquerra fins a trobar un senderó que ens mena a la Font de l'Arrel entre grans plataners arran de la riera. Traspassem el torrent de l'Infern i arribem a la vora de la confluència amb la riera de Rajadell, que seguim aigües amunt fins a trobar el Gorg Blau. És un gorg immens entre conglomerats erosionats. I d'aquí, del Gorg, anem a traspassar de nou la via del tren per sobre un pont. Passem per les restes d'un tram del camí romà que unia Manresa amb els Prats de Rei i pel camí de Cal Cuques, Planers, arribem de nou a la Torre del Llobià, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després d'aquesta extensa descripció, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 220 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 5 horetes per poder entretenir-nos a aquesta gran quantitat de llocs interessants.
1: Grau de dificultat, de l'1 al 5.
2: No hi passaria d'un 1 i mig sobre 5, no deixa de ser una passejada amable.
1: Referències a internet.
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Riera de Rajadell, dos punts, la Girada, d'un usuari que ja coneixem d'altres vegades, que es diu Toni Planes.
1: Molt bé, i tres masies, el Triangle Modernista, la Torre del Llobià, la Noguera i la Morera. I sí, és el que us imaginàveu, aquests cantants que deia el Xavi Tió, la Rosalia i el Raúl Alejandro, que van ser que van comprar aquest edifici durant un temps. Xavi Tió, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
1: Segon capítol d'aquesta sèrie que dediquem a les Seychelles. Deixem enrere l'illa principal de Mahé i la seva capital, Victòria. Completen el triangle d'illes principals Praslin i la Dyck. La primera més gran, la segona diminuta. Les platges, conegudes allà com Anse, són protagonistes indiscutibles, però el Tomàs ens demostrarà que darrere seu hi ha molt més que un decorat verd. Les Seychelles, tot seguit, als Quaderns del Viatger.
3: Praslin és la segona illa en tamany de les Seychelles. També és principalment platges paradisíaques, fabuloses, molt maques on banyar-te, però també té molt més. La platja més famosa segurament sigui l'Anse Lazio, que és com, de fet està com catalogada una de les més maques del món. Realment és espectacular perquè té les típiques roques de granit a costat i costat de la platja, sorra completament daurada, aigua cristal·lina en tons turqueses. Realment és de les més maques que es poden veure. També és de les més visitades, és on vam trobar més gent. Sense haver-hi molta, molta gent, sí que vam trobar bastant aquella platja. De l'illa de Praslin també destaca sobretot la vall de Mahé. Aquí neix el conegut com el coco de mer. És la llavor més gran del món. Només creix aquí de manera natural, a les illes Seychelles, a dues illes, a Praslin i a l'illa de Curiós. És com un petit pulmó al mig de l'illa, una vall tota plena de vegetació, palmeres enormes de molts metres d'alçada, i creix aquesta llavor que és immensa. Després també està l'Anse Georget, que és segurament per mi una de les dues platges, si no la platja que més em va agradar, segurament la segona, perquè la Dic té una platja també molt, molt maca. Però aquesta platja de Praslin segur que era la meva preferida per tot, perquè és com molt icònica, té la seva sorra daurada, és molt petita, té potser uns 50 metres de llargada, després d'amplada de sorra té potser 8-10 metres, i està rodejada per roques de granit, aigua, hi ha tortugues, és realment... Nosaltres vam viure la posta de sol allà, i per mi va ser un dels moments més màgics del viatge. La tercera illa que vam visitar va ser la Dic, que és una de les tres principals. Aquí trobes platges molt maques i és una illa amb moltíssim encant perquè no hi ha cotxes, no hi ha cap vehicle, ni cotxes ni cap vehicle motor, només et pots moure a peu o en bicicleta. És molt petita i pots arribar d'una punta a l'altra pràcticament caminant. Sí que és veritat que són trams llargs, però potser hi ha dues o tres hores caminant. Té com molt d'encant, perquè vas caminant i de cop i volta trobes una platja minúscula, qualsevol racó. Té la que han catalogat la platja més maca del món durant molts anys, que era la Anse Sources d'Argent, que és això que jo, si no recordo malament, el 2022 o 2023 va ser catalogada com la més maca del món. Té també la ruta fins a l'Anse Marron, que és una platja espectacular a la qual no arriba absolutament ningú perquè el camí és bastant durillo. L'Anse Cocó és una petita ruta fins a una platja bestial també. I el millor d'aquesta ruta és que creua el que va ser el primer poblat de l'illa, de la Dic, on es van establir les primeres persones aquí a l'illa cap al segle XVIII, i encara es poden veure antigues construccions. És veritat que està tot molt selvàtic, és molt difícil arribar. De fet, ens vam mig perdre, vam coincidir amb una parella també que estava caminant, i jo vaig dir, sí, no, jo crec que aquesta és la ruta, i ens vam ficar pel mig de la vegetació, vam trobar cerfs. Va ser una mica caòtic l'arribada, però realment va valer molt la pena, perquè veure com aquesta petita població del segle XVIII, que és això, que la gent va directe a la platja perquè hi ha com un camí directe, i després arribar a una de les platges, Anse Cocó, que és fabulosa, és espectacular també, doncs va ser com molt gratificant també. Són només ruïnes, de fet queda molt poc, queda... petites construccions que estan molt, molt en ruïnes, però bueno, sí que és veritat que forma part de la història. Tot i veure realment molt poc, et fas una idea de com es podia viure i realment veus que vivien molt a prop de l'aigua i que la seva vida era l'aigua, tot el que té a veure amb ella, tant el menjar com la manera de construir, tot. Realment em va resultar molt, molt interessant conèixer aquesta part de l'illa. De fet, no surt ni als mapes. Jo el vaig trobar una mica preguntant a l'allotjament on estàvem, me'l va assenyalar un mapa, per això ens vam perdre, perquè me'l va assenyalar més o menys un mapa en paper, i al final vam arribar, i de fet jo el tinc marcat allà al meu Google Maps, com aquí, si algú va, li dic sempre que hi passi perquè és interessant veure aquesta part.
1: Punt i final, com sempre, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Seguiu i escolteu els Sendes, el podcast de la xarxa Més, i buscant el nostre programa, o bé al web d'alguna de les 35 emissores locals que l'emeten arreu del país. Us saludem l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció, i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper programa, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Hola, amics i amigues, com esteu? Des de Ràdio Martorell i la xarxa Més us presentem els 25 minuts més frenètics a l'hora d'agafar idees pel cap de setmana. Perquè aquesta és la finalitat del Sendes, un programa que recorre camins per anar a llocs sempre interessants. Els tres continguts del capítol 529 del programa són aquests que presentem ara mateix en el nostre sumari. La Sénia, a les Terres de l'Ebre, acull un antic camp d'aviació de la Guerra Civil. Un espai que va passar d'un bàndol a l'altre i que, a dia d'avui, es pot visitar. L'Anna Maria Miguel, de l'Ajuntament de la Sénia, ens portarà a través de les zones pel propi camp, la casa de comandaments, un refugi antiaeri i, per acabar-ho de rematar, un centre amb avions d'època. Tornarem cap al Penedès, com en el capítol de la setmana passada, per fer-hi cames. Avui, però, ens dirigim cap a l'oest, cap a Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista circular que ens durà cap a les Dous de Torrelles. La Riera de Pontons, masies, vinyes i algun salt d'aigua amb sort ple són alguns dels altres ingredients que també hi trobarem. I els quaderns del viatger darrerament són molt d'illes. Deixem les Açores i l'Atlàntic per fer un salt cap a l'Índic, per submergir-nos, mai millor dit, a les Seychelles. El Tomàs García del blog Viajero Crónico comença avui a relatar-nos la seva estada en aquest arxipèlag que, com veureu, és molt més que platges paradisíaques. I fet, el temps passarà volant. El compartim? Veniu? Doncs va, que marxem. La Sénia és una vila situada a l'extrem sud del país i a l'extrem oest del Montsià. Just creuar el riu que porta el seu nom, ja som al País Valencià. Si avancem cap a l'interior, de seguida hi trobem els primers contraforts del massís del Port. I si des del poble mirem cap a llevant o cap a tramuntana, hi veurem plana i molts camps de fruiters. Hem parlat del concepte extrem i sovint associem extrem a un lloc apartat, de difícil accessibilitat. Però extrem és un concepte, podríem dir, que molt relatiu, una percepció més pròpia de la geografia política, d'aquells mapes amb límits administratius marcats amb ratlletes discontínues. La geografia física no hi entén d'extrems i sembla que tampoc la història, que va convertir en punt estratègic durant la Guerra Civil aquesta localitat. La Sénia va tenir un camp d'aviació, primer republicà, després franquista. Avui resta silent i s'ha convertit en punt divulgatiu i de memòria històrica. L'Anna Maria Miguel, responsable del Departament de Turisme de l'Ajuntament de la Sénia, recalca el paper estratègic de la població durant la Guerra Civil.
1: El camp d'aviació de la Sénia creiem que és un punt destacat durant el que va ser la Guerra Civil Espanyola. Des d'aquí, doncs, se van fraguar diverses estratègies militars de cara a lo que era la Guerra Civil. A més, la seva importància també radica en que el van ocupar els dos bàndols. En un primer moment, qui el va construir va ser el govern de la Segona República i després, amb l'ocupació franquista d'aquest territori, doncs, el va ocupar la Legió Condor Alemanya.
0: La visita guiada que es proposa és un dels recursos culturals estrella del territori i una manera de recuperar la memòria històrica. Portarà a dos espais, un al propi camp d'aviació, amb l'antiga casa de comandament i un refugi antiaeri, i l'altre un centre d'aviació històrica amb avions d'època. Comencem pel primer, el camp d'aviació. A principis del 1937, ja en ple conflicte bèl·lic, l'exèrcit republicà va considerar que aquells terrenys eren òptims per fer-hi una instal·lació d'aquest tipus. Una decisió que, com explica l'Anna Maria, va ser força traumàtica per la població de la Sénia. Es van expropiar terres i es van talar 9.000 oliveres.
1: En aquell moment van veure que aquests terrenys complien perfectament amb les característiques que ells anaven buscant, i al març de l'any 1937 doncs, ja van començar a construir, no? Sí que és veritat que en aquella època van talar unes 9.000 oliveres, perquè vos sou una idea de lo gran que era el camp d'aviació. La gent d'aquella època va intentar demanar danys a la Generalitat per lo que estava passant, però bueno, ja estàvem immersos en plena Guerra Civil Espanyola i bueno, l'Ajuntament d'aquí de la població ja no va poder fer res, no? Els propietaris van poder anar a buscar les seues pertenences dels terrenos, no? Però van ser expropiacions forçoses.
0: L'Anna Maria explica que en pocs mesos es va muntar allà un camp d'aviació en aquells terrenys de la zona coneguda com els Plans.
1: De cara al setembre de l'any 1937, el camp d'aviació ja estava pràcticament construït del tot i van començar a arribar els primers pilots, que eren els espanyols formats a la Unió Soviètica i soviètics que també van vindre. I durant una època van estar ells realitzant diferents accions. I cap al març de l'any 1938 és quan comença l'ofensiva des de l'Aragó cap al Mediterrani amb la intenció de dividir el territori republicà en dos, divide i venceràs, que diu el refrán, no? I podem dir que el dia 14 d'abril de l'any 1938 el camp d'aviació de la Sénia ja estava ocupat per la zona franquista i en pocs dies doncs, ja el va ocupar la Legió Condor alemana.
0: I és que Franco va obsequiar Hitler amb aquells terrenys que li podien ser molt útils de cara a un futur amb altres possibles conflictes bèl·lics amb nacions europees. Però per què ho eren, de terrenys tan estratègics?
1: Perquè aquí tenim un camp d'aviació, si estem lluny de tot arreu, estem lluny de les ciutats més grans com Barcelona i València, estem al mig, no? Estem lluny però estem al mig, no? Bueno, pràcticament ja t'he contestat, no? La ubicació estratègica d'estar al mig de tot això era el requisit principal per instal·lar aquí el camp d'aviació. Si fiquéssim un rombo al mapa i ubiquéssim la Sénia al mig d'aquest rombo, veríem que estem en una situació equidistant entre Barcelona i València, que en aquell moment eren ciutats republicanes, i entre Mallorca i Saragossa, que en aquell moment eren les ciutats sublevades.
0: Acabada la Guerra Civil, el camp d'aviació s'abandona ben ràpid. A poc es retornen les terres als propietaris expropiats, però ja sense oliveres i enmig d'una duríssima postguerra, aquelles terres ermes s'hi planten ametllers de molt més ràpid creixement i resultats en forma de fruits que no pas les oliveres. Del camp d'aviació se'n conserva, com dèiem, una casa de comandament. De seguida hi entrarem, però abans la contemplem per fora. Era una casa que va ser molt avançada en l'època, ja que disposava de llum elèctrica i aigua corrent. Anna Maria Miguel ens ho explica.
1: Expliquem que nosaltres hem volgut conservar aquesta originalitat de la casa i encara conservem un d'estos emblemes. De quatre que en tenia, encara en conservem una. Llavors la gent pot veure aquest emblema original, pot veure que era una casa que estava molt avançada per l'època, era una casa que tenia llum elèctrica, era una casa que també disposava d'una cisterna i també tenien aigua. També podem veure que la casa estava camuflada. Quan van entrar aquí la Legió Còndor, una de les coses que van fer va ser blindar el camp d'aviació i va ser intentar conservar la casa, no? I el que van fer va ser camuflar-la al paisatge per si de cas venien a atacar les tropes republicanes, perquè sabien exactament la ubicació d'este camp d'aviació, evidentment, i sabien que vindrien a atacar-los. I van pintar la casa de colors blaus, verds i marrons per intentar-la camuflar el paisatge, i encara queda algun vestigi d'esta pintura.
0: Per dins, la casa de comandament conté un petit centre d'interpretació amb plafons informatius. I la visita continua al veí refugi antiaeri, de caire militar. A dins, el visitant comprova com s'ha intentat conservar l'espai tal i com era aleshores, una construcció només utilitzada quan hi havia atacs. Així tanquem la primera part de la visita, la primera hora. A la segona es retorna cap al poble i a escassament mig quilòmetre del nucli urbà hi ha el Centre d'Aviació Històrica, un edifici amb diversos avions, dos del temps de la República, un d'època franquista i un de posterior, corresponent als anys 50 del segle passat.
1: Tenim la rèplica d'un Policarpovi 16, més conegut com a Mosca, que segons mos conten, a nivell de tota Espanya només n'hi ha dos i un és este nostre. I després també tenim la rèplica d'un Tupolev, que és un avió també soviètic, que ens diuen que en tot el món potser n'hi hagi tres, dos ho sabem segur, potser n'hi hagi tres, i un és el nostre. A banda d'aquests dos avions, també estem recuperant les restes d'un Messerschmitt, que es va trobar l'any 2002 quan se va fer l'ampliació del Prat de Barcelona, la tercera pista d'enlairaments, i també tenim un Saeta, que és un avió a reacció dels anys 50, que, bueno, mos va cedir el Parc Aeronàutic de Catalunya.
0: El centre és un projecte coral entre l'Ajuntament de la Sénia, particulars i entitats com el Centre d'Aviació Històrica Associació. L'Anna Maria Miguel ho recalca, ja que l'esforç de moltes persones l'ha fet possible.
1: Tenim la gran sort de comptar aquí al poble amb gent que són cracs en este tema i que han tingut moltes ganes de tirar endavant tot este tema del camp d'aviació. Però sí, sí, actualment hi ha una associació que és la que més feina fa al respecte, que és el Centre d'Aviació Històrica Associació, que el seu president és José Ramón de Llauví, al qual li agraïm molt tota la labor que fa en la recuperació, sobretot dels temes aeronàutics. Dins d'esta associació doncs, hi ha altres persones com Heribert García, Antonio Baire Pérez, ben vinculada a tots aquests temes de la Guerra Civil, que treballen moltíssim perquè tot això doncs, sigui una realitat.
0: La visita guiada al camp d'aviació, amb la casa de comandament i el refugi antiaeri, i també al centre d'aviació històrica, té unes 2 hores de durada, un preu de 5 euros i precisa de reserva prèvia al correu turisme@lasenia.cat. Es fa tots els dissabtes i diumenges a les 11 del matí, tot i que en temporada alta se'n celebren altres torns, a la tarda i fins i tot algun dia extra. L'Anna Maria Miguel anima tothom a visitar-lo. Un exercici necessari per reflexionar i per crear consciència que aquests episodis no tan llunyans de la nostra història no s'han de tornar a repetir.
2: Sendes.
0: Estem força penedesencs últimament en el nostre programa. Per què ho dic això? Doncs perquè avui la proposta senderista que ens fa el Xavi Tió... Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria! Déu vos guard.
0: És una proposta que ens du un altre cop entre vinyes.
3: Just, i avui precisament demostrarem que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants.
0: Això per descomptat.
3: Ens quedem a la vora de casa per anar a fer una excursió que ens durà a una raconada bonica i desconeguda. Ens n'anem, com dèiem, cap al Penedès per fer un tomb amable, una proposta circular en sentit horari que, sortint des de Sant Martí Sarroca, ens passejarà per la Riera de Pontons i entre vinyes i finques agrícoles, passant per l'ermita de Sant Joan i diversos molins, ens durà a les Dous de Torrelles de Foix. I d'allà, després de veure el preciós salt d'aigua i les fonts, resseguirem la Riera de Pontons avall, visitarem diverses fonts, passarem per Torrelles de Foix i llavors, ja entre vinyes i masies, retornarem a Sant Martí Sarroca resseguint la Riera de les Anguiles.
0: Doncs per anar fins a aquest sector més elevat, podríem dir, de l'Alt Penedès, una mica més recòndit d'aquesta comarca, on hem de començar la ruta?
3: Doncs anem a començar a caminar al cementiri de Sant Martí Sarroca o bé a la propera àrea d'autocaravanes. Ens sortim per un camí que baixa cap al sud a traspassar la Riera de les Anguiles i després de passar un petit turonet va a buscar la Riera de Pontons. Girem cap a ponent, l'agafem aigües amunt i anem entrant progressivament en un engorjat entre parets de pedra verticals. És un paratge fred i humit, ple de molsa i falgueres. L'engorjat es va tancant, anem traspassant successives vegades la riera, a gual o amb l'ajut de taulons de fusta relliscosos, i contemplem la cara sud dels edificis que hi ha al damunt de la roca. És un gegantí queixal calcari que va quedar separat de la resta de la muntanya per l'erosió de la riera i que dona nom al barri de la Roca i també al poble pel castell de Sant Martí i l'església de Sant Martí que hi ha al capdamunt de tot. Una 60 de metres ben bé per damunt nostre, per on caminem nosaltres per la riera. Entre vegetació frondosa, 1 quilòmetre després d'entrar-hi, sortim de l'engorjat pel costat de la masia de Can Carbó i canviem radicalment de panorama. Si fins aquí anàvem encaixonats entre parets, ara passem per un espai completament obert i planer que entre vinyes ens mena a la petita esglesiola de Sant Martí de Lladó, d'origen romànic però molt modificada. D'allà, pel pla de Sant Joan, anem a passar al costat d'uns edificis abandonats d'antigues granges d'animals, és la granja de Can Bola, i acabem d'arribar al barri de Can Cruset de la Carrera, als afores de Torrelles de Foix. El que fem és voregem aquest barri pel sud i arribem al Molí de Morgades, un edifici petitó a tocar de la riera. Traspassem després el rec que l'alimentava, deixem al costat la deixalleria municipal i, per entre grans plataners, arribem de nou a traspassar la Riera de Pontons a l'alçada del Molí de Bessons, aquest força més gran que l'anterior. Aquí ens comencem a enfilar suaument cap a Cal Regata, passem per Cal Maco i també per Cal Corral Nou, per entre finques agrícoles alternades amb trams de pineda i pel costat d'antigues feixes abandonades fem cap a Coma de Mar. És una gran finca plantada de ceps, ametllers i oliveres que ens deixa a tocar de les Dous. Un rètol a la pista ens les indica i acabem d'arribar per unes escales que ens baixen a la riera. Just abans d'arribar-hi, per això, un caminet amb 20 metres ens acosta al balcó de les Dous, sobre un gorg encaixonat entre pedres, format pel salt de les Dous. És un salt d'aigua d'uns 5 metres que es despenja per la paret. i a tocar les aigües de la riera formen un petit embassament al costat de l'àrea recreativa on hi ha un berenador, hi ha un bar i tot un seguit de 35 dolls d'aigua que donen nom al lloc, situades en un mur enrajolat, tot entre grans arbres que gaudeixen de l'abundor d'aigua. Doncs bé, d'aquí de les Dous en sortim riera avall per un senderó marcat com a GR92.5 que al costat de l'aigua ens mena a la Font d'en Covens. Aquí traspassem la riera i continuem pel camí de les Dous fins a la Font Fresca. El que fem aquí és una petita anada i tornada per anar a veure la Font de l'Omeda, propera. Un cop visitada, desfem el camí, urbanitzat, reprenem el camí de les Dous i pel costat dels Horts entrem a Torrelles de Foix. Anem a passar pel centre per visitar l'ermiteta de la Mare de Déu del Roser i, sobretot, els abeuradors, que estan just al costat, uns abeuradors medievals amb diversos safarejos consecutius, tots situats sota porxos de fusta. Sortim de Torrelles pel carrer de Sant Quintí, anem a passar per davant del cementiri i pel camí de la Berna ens posem en una extensa plana de vinyes amb vistes al davant nostre del poble de Sant Martí Sarroca amb el castell ben cimbellat al damunt. Anem baixant suaument, passem per diverses masies, ens posem al costat de la Riera de les Anguiles i pel costat de Ceps arribem a Sant Martí. No hi acabem d'entrar ben bé, sinó que traspassem la riera, ens posem en una zona d'horta i fruiters i més endavant la tornem a traspassar per entrar ara sí als carrers del poble i el que fem és pel carrer del Berguedà ens sortim per davant de la masia de Can Pou Sastre, és una masia preciosa del segle XVII i de seguida arribem a l'àrea d'autocaravanes i al cementiri on hem deixat el cotxe.
0: I després d'aquesta passejada entre vinyes i per aquests paisatges tan plàcids i bonics de l'Alt Penedès, anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14,4 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 175 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes contemplant totes les parades, sobretot per poder-nos entretenir a les Dous.
0: Ha de ser un racó força bucòlic. Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: No hi posaria més d'un 1,5 sobre 5 perquè és una passejada amable.
0: I quina referència si es trobarem a internet?
3: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta d'avui amb el nom Sant Martí Sarroca, Les Dous, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, d'aquest usuari que hem seguit darrerament que es diu Tot Natura, tot junt.
0: Tot Natura. I nosaltres tots junts que anirem també a fer aquesta ruta. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Sendes.
4: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
0: Doncs un arxipèlag situat al nord de Madagascar, format per prop d'un centenar d'illes i tan sols 98.000 habitants. Un estat molt jove que va aconseguir la seva independència l'any 1976. Mahé, Praslin i Ladik són les illes principals, a les que arriba tothom. Les platges de color turquesa, les roques de granit que les encerclen i les palmeres són la gran tarja de presentació, però també un munt de paisatges selvàtics, verds i ufanosos que poden completar a la perfecció unes vacances. Ens hi posem. Primer capítol dedicat a les Seychelles, als quaderns del viatger.
4: Estan ubicades al mig de l'oceà Índic. Hi ha molta gent que li costa ubicar-les perquè estan com una mica apartades de tot. Pertanyen al continent africà, com a tal, estan relativament a prop de les illes de Madagascar, també de l'illa de Reunió o de Maurici, i en total estan formades per 115 illes i illots, de les quals hi ha 33 que només estan habitades. La resta són inhabitades, de moment. Són petits paradisos que encara només hi viuen algunes espècies de fauna i poc més. Per tant, en realitat és un país molt més desconegut del que pot semblar a priori, perquè molta gent sí que li diu Seychelles i diu, ostres, és un paradís com les Maldives i això, però és veritat que no s'acaben d'ubicar ben bé perquè al final són un paradís però que estan a l'Àfrica i no són gaire conegudes. Sobretot són tres illes. L'illa de Mahé, que és la principal, la més gran de tot l'arxipèlag, que és a la que arriben els vols internacionals. Després l'illa de Praslin, que també és la segona més gran en tamany, i una illa molt petita, que també és molt popular, que és la de Ladik, que seria com la tercera més famosa, és molt petita en aquest cas, i també aquesta sí que és espectacular. A més, des d'allà sí que es poden fer visites, sobretot des de Mahé i des de Praslin, es poden fer algunes visites a illes sense habitar, com poden ser Cousin, d'illes de Sister, de Félicité o de Cocó, per exemple, que són illes molt, molt petites, no estan habitades. Vam començar el viatge arribant a l'illa de Mahé i vam visitar la seva capital, Victòria. Victòria és una ciutat molt, molt petita i que al final pràcticament ningú visita perquè la gent arriba a l'aeroport, agafa el seu transfer i el porta segurament al seu hotel o directament a una altra illa. Per tant, van directes com a la zona de platges més populars i es centren en això. Llavors és una mica una capital molt obviada. A mi em va semblar molt interessant perquè combina arquitectura colonial amb detalls criollos d'allà de la zona, molt africans, i a més també cal destacar una mica la barreja cultural. En dos carrers tens, en molt pocs metres, una mesquita, tens un temple hindú també i fins i tot una església catòlica. És com una barreja molt, molt interessant. També tens el Museu d'Història Nacional o la Domus, que són possiblement els dos edificis més macos perquè es troben a construccions que són de l'època colonial de Seychelles. Sobretot la Domus, no? Per exemple, que a mi em va semblar un edifici espectacular. Jo només per aquest edifici penso que val la pena visitar la capital, Victòria. És impressionant, perquè ocupa un edifici enorme dels anys 30, que va estar habitat inicialment per missioners suïssos, i es veu que està construït per roques de granit, molt típiques també de les Seychelles, que també és una imatge com molt icònica d'aquesta destinació. I fins i tot és curiós que arriba un aqüeducte que nodria d'aigua a l'edifici i arriba fins allà, fins al mateix edifici. Vist des de fora és espectacular, des de dins no es pot visitar perquè en realitat ara mateix està habitat. Diria que eren tres monjos que estan habitant perquè és un edifici ara religiós i hi ha tres monjos habitant a tot l'edifici. Hi ha també una part d'oficines, però realment és un edifici enorme que per tres persones que estan vivint allà deuen tenir espai, des de luego. El primer que destacaria de Mahé seria segurament la Anse Major, que és una platja, per mi, de les més maques que vam veure. Intentaré no caure en el tòpic de platges perquè penso que justament el que em va atraure i el que vull sempre comunicar quan algú em pregunta això al blog o a qualsevol o a amics, fins i tot per les Seychelles, intento dir que és més que platges. Però en aquest cas, l'Anse Major és una platja, però s'arriba a través d'un trekking d'una hora, més o menys, en el qual voreges tota una zona de parc natural que vas per la costa, és espectacular, les vistes sempre de petites illes a l'horitzó, d'aigües turqueses. Quan arribes al final, després d'una hora caminant, que a més fa molta calor, arribes a una platja plena de palmeres, petita, molt petita, potser són 15-20 metres de sorra, arribes allà i banyar-te allà, és com arribar realment al paradís, perquè a més estàs rodejat de vegetació. Una part important de l'illa té un parc natural que abarca una part important de la mateixa. Allà surten diverses rutes de senderisme que pugen, per exemple, al pic més alt. Hi ha rutes molt naturals que permeten pujar a pics, alguns més alts que d'altres, i tenir vistes magnífiques. A part, és com una mica endinsar-te a la natura, a la vegetació, al mig. És tot molt verge, perquè està molt poc explorada. La gent no puja. Nosaltres vam fer un parell de rutes per allà i no hi havia absolutament ningú caminant. Era, bueno, a mi em va semblar una de les parts més maques, també, de l'illa de Mahé. La Bo Balón bàsicament és una platja molt maca, però una platja és espectacular, aigua turquesa, fabulosa, em va semblar maquíssima, però sobretot sí que em va agradar molt la bahia de Ternay. Aquesta sí, perquè també és una platja, però té un valor afegit, perquè és una platja que vam trobar a la qual primer no hi havia absolutament ningú, que això sí que em va sorprendre, perquè arribes després de caminar 15-20 minuts, que no és molt, però no hi havia absolutament ningú. És bastant curiosa perquè no només és maca, sinó que trobes que té com una història molt desconeguda i una mica sinistra. Aquí es va dur a terme el que anomenaven el Servicio Nacional de la Joventut, el Servei Nacional de Joventut, que va ser com un programa molt polèmic militar de les Illes Seychelles que es va dur a terme durant els anys 80 i 90. Preparaven els joves en matèries militars, però amb un ventall com molt ampli, des de com cuinar fins a com matar. Llavors, va ser com molt criticat per les Nacions Unides i al final van decidir tancar-ho. Encara es poden veure barraques tota la zona del camí que porta a la platja i em va semblar com una part de la història de les illes que és molt desconeguda i molt interessant. A més, també és un molt bon lloc per veure molt a prop els ratpenats de la fruita, que també us parlaré més endavant.

Doncs en parlarem en una altra ocasió, perquè no tenim temps per més. Ens hem d'acomiadar. Esperem que els continguts hagin estat del vostre interès. I si és així, recordeu que podeu escoltar-nos quan vulgueu al podcast de la xarxa Més i buscant el nostre programa. Salutacions de l'Andreu Ortega al control, el Xavier Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem la setmana vinent i aneu on aneu, que tingueu molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Coplejant. Som a tot el país.
7: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
6: I a la teva ràdio.
8: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
9: Ràdio Sant Boi.
10: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
11: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
12: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
13: Nom.
14: Felicitat Casa Nadal.
13: Dia d'entrada al camp de concentració.
14: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
13: Matrícula.
14: 39.297.
15: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y aquello, y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío de kilo para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira, aquello. Se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
6: És la veu de la Felicitat Casa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
16: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Casa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som

0: Petites poblacions del Pirineu.
1: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gasa, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
1: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
2: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
3: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
2: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
3: El matrimoni es casa el 1928, i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
2: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar a construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de l'imaginari popular en aquells anys.
3: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
2: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
3: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
2: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drai, on vivien.
4: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
5: ¡Viva ese pueblo!
4: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
1: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
2: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs feien, sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la república.
3: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
2: Cert és que tant la Felicitat com el Hermenegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt

0: militaven al PSUC. El PSUC es va crear doncs, tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
1: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
0: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940 l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part diguem que està en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, doncs dirigida pel mariscal Petain. Tota la part diguem tocant a l'Atlàntic doncs va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est en mans de Petain, però Petain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
1: El mariscal Petain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
2: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
1: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
3: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
0: Això provoca que moltes persones doncs s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí doncs anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix de Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
1: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
3: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
0: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats, i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
1: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
0: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit, i en concret amb el tema de la deportació, doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
3: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
1: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
0: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... i una de les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany, i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i l'oposició al franquisme.
1: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Cero Costa a l'Albagés.
3: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger, per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
1: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
0: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir al tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, els topes tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
1: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
0: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
3: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
0: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillón, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I era, es va registrar com la seva professió de modista.
3: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
4: Aquest camuflatge permet la felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
0: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava doncs, a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
4: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
0: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
4: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillón, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
3: La Miriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillón la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
0: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. En aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat doncs, va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
4: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
0: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser doncs, enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
3: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és el de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
4: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
0: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
3: Els combois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina.
5: Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
0: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
5: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
6: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan ni comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sogo, una taza, nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, que nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
3: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Felicitat Gasa Nadal.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
4: Matrícula.
1: 39.297.

0: Capítol 2. Felicitat Gasa Nadal. La Feli.
1: Abrieron una zanja en el mismo campo, pero así a una distancia. Una zanja para meter los cadáveres que ya no podían quemar, que se acumulaban, porque morían muchos cada día. Estaban a montones. En ese campo de Belsen, nosotras estábamos en una habitación, no sé las que éramos, quizás 600, no sé. Y no había sitio tampoco. Y durante al menos una semana que estuvimos allí, yo me acuerdo que estaba contra la pared, al lado de una ventana, y estábamos así.
2: No tenía sitio para estar.
1: Claro, al cabo de un día o dos de estar así, pues tienes que salir por alguna cosa u otra. Y lo que veo al salir, una fila de hombres detenidos como nosotros, que llevaban el traje rayado también, y que llevaban cada uno en la mano un cadáver cogido por el pie o por la mano, no sé, y lo arrastraban en la fosa allá abajo, lejos, que habían hecho la fosa, y otra fila que subían vacíos, que no llevaban nada, y así durante dos o tres días hicieron eso. Claro, al ver aquello, ya a mí se me quitaron las ganas de hacer nada. Ya me volví porque eso hace una impresión muy grande. Me senté otra vez allí y no dije nada. Pero la chica esa, que era muy joven, pues también, cabo de un rato, se conoce que también le pasó lo mismo. Salió y se fue allí y enseguida volvió. Volví y los ojos le saltaban de la cara y me dice: ¿Has visto, Feli?
3: ¿L'heu sentida? ¿Has visto, Feli? És ella, és la Feli, la Felicitat Gasa Nadal. Per primera vegada podem sentir-la i ha estat gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà. Aquest fragment forma part d'una conversa més llarga que enregistra la Neus Català per recuperar el testimoni de la Felicitat Gasa i de 49 dones més i que recull la Neus al llibre de la resistència a la deportació. La Felicitat, la pallaresa comunista membre de la resistència, arriba a Ravensbrück perquè la Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica el Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats. Va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
5: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Gasa.
1: Y en ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado, quedaron muchos, porque ¿sabes? Cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual como un montón de leña, ¿eh? De troncos, ahí estaba sentada. Se nota que estaba haciendo un reportaje.
3: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva, camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
5: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones, una singularitat dins el sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
2: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
3: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
5: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. A la fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
2: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics de l'aviació, etc. Si era una boca més que alimentar i que, a més, no tenien la fortalesa d'altres tasques, aquells nens morien irrevisiblement de gana, de fred, de malaltia. És evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig, però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
3: La Montserrat Armengou recull al documental L'infern de les dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
6: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens, encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i segons què no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia ni per què ho feia. I a més, de tant en tant rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de la Siemens?
5: Fent gala del cinisme més pervers, a l'entrada dels camps de concentració es llegeix el lema Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
3: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
5: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
4: En aquell moment, doncs, les necessitats, la guerra estava al final, els alemanys eren conscients de que podien estar perdent la guerra i van intensificar moltíssim la producció de material de guerra i la utilització de presoners, i en el cas presoneres, com a mà d'obra. La Felicitat va ser una d'aquestes presoneres que va ser obligada al treball forçat i amb altres 1.000 dones va treballar en una cadena de muntatge per l'empresa Continental que fabricava màscares de gas.
5: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
4: a través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació, hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gassa. Una de les germanes ceretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment al seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
3: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
7: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
3: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
5: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
1: Porque nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía. Columnas, 3 días. 3 noches durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que se hacía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas, nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, que los conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar, ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, a palos para que caminaran, y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo, y venían los alemanes atrás y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotras también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, pero que no sé cómo se llamaba, no es Mónica, pero no sé, otra cosa. Pues esa misma chica ya no podía más. Dijo, déjame, yo me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela porque así a ver si... Mientras tanto se le pasó y llegamos a Belsen. Claro que al llegar a Belsen era un campo de exterminación, ya lo vimos enseguida, porque al ver aquellas chimeneas que eran del Fur Crematoire, ya lo vimos.
3: 62 quilòmetres a peu i sense menjar. La Felicitat, amb la seva energia invencible, fa el cor fort per tirar endavant ella i, a més, ajudar les companyes més afeblides, salvant la vida de la Monique.
4: També deportada catalana, implicada a la resistència a la zona de Perpinyà, coneguda com Mònica Gené, Monique Gené, casada amb un lleidatà, però que va estar implicada a la resistència a la zona de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven 1000 dones.
5: La Felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
3: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort i envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
5: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista Maria Lara.
8: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en la mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
9: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945, abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. Com explica l'alliberament al camp de Bergen-Belsen?
1: Cuando lo liberaron en el campo, los primeros que evacuaron fueron las que tenían, las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavado. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda, completamente desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. La impresión que produce. Un verdadero esqueleto, ¿eh? Porque eso no era más que los huesos. Claro, en general era eso. Pero esa mujer se tenía de pie fuera, cerca de la ambulancia, porque quería que la llevaran. Pero mire, te hacía un efecto. Cuando la veías andar, esta articulación de la cadera, que parecía dos bielas de una máquina, cuando se mueve a sí mismo, una impresión exactamente un esqueleto.
9: Quan el 15 d'abril de 1945 l'onzena divisió armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
5: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
4: Va tornar a França dos dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
5: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
10: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
9: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
4: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on s'indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
5: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
1: No tenien de comer demasiado, porque claro, nos daban la comida de la tropa, pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esta también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían llevado, yo allí me quedo. Ya entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. Porque allí, pues todo, diarrea y vómitos y diarrea, pues ya no tenías una solución. Porque allí comimos patatas crudas con tierra. Tenéis tanta hambre. Y nosotros habíamos visto dónde ponían las patatas, los alemanes, las ponían en sillones dentro de la tierra. La habíamos visto desde lejos.
11: Paja, primero paja y después...
1: La habíamos visto desde lejos. Claro, y al liberarnos, al abrir el campo, pues nosotros tiramos a las patatas enseguida y las cogimos todas las que pudimos. No era muy fácil porque la tierra estaba helada, pero no importa. Y las que podíamos sacar, uno, dos o tres, pero cocer, no teníamos nada para cocerlas, pero ni tiempo tampoco, porque tenías tanta hambre. Pues las comíamos así, crudas y con la piel y la tierra.
4: La Felicitat va morir l'any 2000, 95 anys, prop de Bordeus, a Langon.
9: És la història d'una dona que, exiliada, decideix lluitar per combatre l'invasor nazi i sobreviu a l'infern. Sobreviure com un acte de resistència.
4: Però hi ha moltes, moltes històries de catalans, de pirinencs, que van estar a la resistència i que van ajudar a alliberar no París, no Tolosa, però sí ciutats mitjanes i petites que fins i tot tenen carrers al seu nom, perquè van ser les persones que van expulsar els nazis i els col·laboracionistes de la ciutat, i aquí no en sabem res.
0: Nom:
7: Felicitat Gasa Nadal.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
7: 14 de maig de 1945.
0: Situació:
7: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquests podcasts hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, amb Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Xerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Ja estem aquí, un programa més del Xerada. Benvinguts, Jaume, com estàs?
3: Mira, jo encantat de la vida, perquè avui avui he descobert una cosa. L'altre dia, no sé qui m'ho va dir, diu, tu escoltes música? Diu, no gaire.
2: Home, els divendres sí, que posem sí, alguna cançó.
3: Sí, divendres sí, però no gaire, no sóc un gran aficionat. I em va dir, doncs la música és poesia, i el que caldria és que en lloc de llegir novel·les, llegissis poesia també, perquè això et portaria en un món diferent. I llavors vaig arribar amb una conclusió. Quina pel·lícula puc triar jo? Doncs dues, no?
2: Sí.
3: I una d'elles és Les coses del querer.
2: Home,
4: Són les coses del querer, són les coses de la vida.
2: Bueno, no hem presentat, que estem aquí el Joan i el Matías també.
4: No es presenten ni res, ja passat. Passa nosaltres, Matías.
2: Ja passa.
3: Estan contents,
4: Són les coses del querer.
3: Bueno, Les coses del querer és una pel·lícula de Jaume Chavalry, que va dirigir just a... A veure quin any era, això? Doncs ara no ho veig. 1989, sí. L'Àngel de Andrés, Manuel Bandera i l'Àngela Molina són tres persones que s'estimen d'una manera molt diferent, però que al cap i a la fi s'estimen i molt, no? I llavors això no tenia molta solvència o molta acceptació en l'època que s'estava elaborant el franquisme. Dic elaborant perquè la guerra encara no s'havia acabat i ells estaven allà cantant tot el que representa una poètica de la protesta, i que de fet ho aclareixen d'una manera gran. A mi sempre m'ha apassionat, perquè sempre m'ha apassionat la senyora Àngela Molina, precisament perquè després parlaré de l'altra pel·lícula, La ciutat cremada, que allà té un paperàs impressionant, sobretot del d'un campanar, no? I llavors, doncs, la veritat, tu te'n recordes, això del campanar?
2: Sí, perquè és el campanar estrany de l'ermita, de l'església de Sant Baldiri.
3: No? Era aquí, això, que es va
2: fer? Jo crec que es va gravar aquí, no?
3: Ah, sí? Ah, doncs jo no ho sabia, això.
2: Sí que ho sabia.
3: Ostres, no ho sabia.
2: Ah, no?
3: No ho sabia, la veritat és que no.
2: Jo diria que sí.
3: Bé, perfecte. Sí, esclar, estàvem a Sant Ramon, estàvem tan a prop de Sant Ramon que hi ha una cançó extraordinària. Bueno, doncs a veure... Les coses del querer, penso que és una manifestació poètica, realment brillant, sobre el que és la disconformitat que existia amb el Jaume Chavalry en l'any 89 i que ja va començar a exposar-se de diferents maneres en el cinema en general. I la veritat és que a mi sempre m'ha entusiasmat, m'ha agradat, i em sembla que les seves cançons són tan poètiques que les escoltareu amb molt de goig, exactament igual que l'altra. L'altra també, trobo que... Perquè La ciutat cremada és una pel·lícula que la va realitzar l'Antoni Ribas, i l'Antoni Ribas va ser un cineasta que va fer com una exhibició afegida al que representava fer una pel·lícula, perquè la va fer la pel·lícula, però a més es va exposar.

0: principi del gangsterisme i tot, que aquí també va existir, i llavors doncs tota aquesta dificultat doncs l'Antoni Ribas la va trobar. Evidentment, com, sí, ho has comprovat si era d'aquí Sant Boi?
1: Sí, està confirmat, no he dit l'església, però és l'ermita de Sant Ramon.
0: Vale, l'ermita sí. De Sant Ramon. Sí, hi ha una seqüència que bueno, vull dir, hi ha persones que si les distreus, que això és el que passa a la pel·lícula, vull dir, a la millor se n'obliden del que han de fer, i això és el que fa precisament l'Àngela Molina doncs amb el senyor revolucionari que tenia per allà, el senyor que representa, que és com el senyor Esteve, que l'únic que vol és el seu negoci i tal, i bueno, parla de la nostra història, i tant que sí.
1: I la música, a més, està interpretada per un gran músic català, que és Manuel Valls, sí. Que fins i tot va fer jo el primer llibre així de música clàssica que vaig comprar va ser d'ell, que era un diccionari de definicions de música, i era d'ell, i també la Coral Sant Jordi, que també té molta importància amb Sant Boi, per aquell 11 de setembre,
0: aquell 11 de setembre,
1: els Segadors, que és una de les cançons que també sortirà en...
0: L'11 de setembre, primer que es va celebrar, va aquí,
1: sí,
0: jo hi era aquell dia, sí, em va agradar molt. Val, doncs, aquestes són les dues pel·lícules, poètica, revolucionària, potser, o com a mínim de protesta.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 101 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Molt bon dia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès doncs, tirar endavant tot aquest projecte i tenir tot aquest material que tenim avui aquí. I una de les novetats, quan fem Lecturistes, és que també es pot seguir el programa en format videopodcast. Avui som a poc més de 100 quilòmetres dels estudis de Ràdio Sant Boi, que a més, Sergi, sé que ho mesures amb molta precisió.
1: Per l'AP7, eh?
0: Per l'AP7. És exactament els quilòmetres que hem fet. Però digue'ns on som.
1: Doncs som a Tarragona, a la llibreria El Soterrani, al carrer d'August número 50, que és molt a prop de la plaça Imperial Tarraco i encara més a prop del monument als Castellers. I a més avui tornem a enregistrar Lecturistes en públic.
0: Exacte, doncs sí, moltes gràcies a tothom que ha vingut a veure la gravació en directe. Bé, Tarragona és capital i com a tal esperaríem que el sector llibreter de la ciutat sigui potent. I efectivament és una ciutat on hi trobem llibreries, algunes d'elles amb solera, però també hi trobem les grans cadenes de llibres, que, com a tota botiga gegant, doncs, també segurament tenen una infraestructura i, una capacitat de venda molt superior. Com fan front les llibreries convencionals a aquestes cadenes que dominen el màrqueting, les xarxes i acumulen poder? És possible un model contraposat a l'expansionisme que funcioni i que sigui viable econòmicament? Avui volem parlar d'altres models de llibreria i estem en un molt bon lloc perquè la llibreria El Soterrani és una llibreria cooperativa. I perquè ens expliquin què és això i com funciona, avui les nostres anfitriones aquí al Soterrani són la Dolors i l'Eli. Molt bon dia, noies.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, ens interessa molt això que dèiem de les llibreries cooperatives, perquè doncs, no sabem molt bé com funciona i ens encantarà que ens ho expliqueu, però també ens interessa molt la vostra història particular. Perquè aquí a Tarragona doncs, hi ha unes quantes llibreries destacades, com deia la Laia, i si no m'equivoco, els membres que formeu part del Soterrani us veu conèixer treballant a una llibreria històrica d'aquí a Tarragona, que és la Capona, l'antiga Capona, i ens agradaria que ens expliquéssiu doncs, com va ser això, aquesta transició des d'aquesta llibreria que és força coneguda, crec jo, fins a avui al Soterrani.
2: Doncs començo jo mateixa.
3: Comença tu.
2: Per nosaltres va ser un procés, podríem dir, gairebé natural, perquè allí a la Capona teníem tres caps i just tots tres es jubilaven. Llavors, en sé que ens vam trobar que aquest projecte potser tancava o potser seguia amb altres persones, però ja passava a ser una cosa diferent i llavors nosaltres vam començar a rumiar com seria si nosaltres féssim una llibreria més petita, amb les nostres idees, les nostres maneres de fer el que hem après aquí, i d'aquesta manera no, ho vam anar tirant endavant.
3: Sí, ja mos coneixíem d'abans,
2: sí.
3: O sigui, perquè jo havia treballat molts anys a la llibreria de la Rambla, llavors havíem coincidit no, en diferents espais, en Tarraco Viva, en diferents espais, que les diferents llibreries estaven juntes, i a l'Andreu també el coneixia d'altres espais en els que havíem treballat junts, com el que és el CGT de Foc i altres històries. Per tant, ja sabíem, o sigui, ja ens coneixíem treballant i era una molt bona, un molt bon punt d'inici. I sempre ho diem, fa molts anys que diem, i si tinguéssim una llibreria, què faríem? I què tindríem? I què no? I quines activitats podríem fer o podríem organitzar? Llavors, sempre havia sigut un cuquet que al final se van donar com totes les casuístiques en aquell moment per a dir, bueno, només sabem vendre llibres, és el que fem bé, pues, mirem
2: només
3: què fem.
2: Només tenim un ofici.
1: Sí, això no va ser un campell, veig clarament que això ho tramàveu de fa molt temps.
3: No sé si tramar, però sí que la sensació, sempre que treballes en una llibreria, o almenys en tots els llibreters i llibreteres que xarres, sempre tens la sensació de què faria si la llibreria sigués meua, perquè al final és molt diferent treballar per algú que treballar per tu i poder organitzar coses que te fan goig, il·lusió, i dius, hòstia, doncs pues mira... Per tant, la idea jo crec que ha estat tots els caps de tots els llibreters i llibreteres, al final... Sí,
1: quan us van servir en safata, no? Es jubilava i va dir, què hem de fer? Continuem aquí o fem el pas?
2: Molt, no? Com si la vida et portés cap a aquest camí i vas dir, ara és el moment de fer-ho.
3: Sí.
2: A més, estic envoltat de les persones amb les que ho puc fer, saps? Perquè les conec de la feina.
3: Sí.
1: Ja aniríem parlant, però no us en penediu, de moment.
3: No.
2: No.
3: No.
1: Bé, en algun lloc també he llegit que de fet cap de vosaltres era de Tarragona ciutat, això és cert?
2: És veritat, és veritat. L'Andreu passa per tarragoní, però,
3: però no,
2: en realitat no ho és. Jo sóc de Sabadell.
1: De Sabadell,
3: sí. I jo sóc d'Amposta.
1: D'Amposta, tu l'accent se't nota una mica, eh?
3: Sí, porto molts anys aquí, però l'accent sempre se queda.
1: I l'Andreu d'on ve?
3: De Torredembarra.
1: Torredembarra. L'últim dels turistes que vam fer era Torredembarra, en cas serenet.
2: Ah, molt bé.
3: Molt bé.
1: Molt bé, doncs ara el soterrani farà 3 anys i no sé si...

0: feu moltíssimes activitats, a part de gravar podcast en directe, com avui. Quina mena d'activitats feu i heu programat? Perquè suposo que tot aquest temps que vau tenir per pensar què faríeu si teníeu una llibreria vosaltres, això us ha ajudat a després a tirar-ho endavant, no?
1: Sí, al final tenim molts tipus d'activitats relacionats tot en literatura, des de tallers literaris, clubs de lectura, presentacions, taules una miqueta més enllà de les presentacions, perquè últimament les presentacions funcionen justetes, és un format que està costant, llavors sí que intentes com anar una miqueta més enllà del format tradicional. Però sí que vam intentar com apostar molt pels clubs de lectura, perquè era una cosa que a Tarragona no s'estava fent, i ha anat bé també per moure altra part de llibreries de la ciutat que també estan organitzant coses, així que està molt guai. Sí. Sí, sí.
0: A veure, si poses pica-pica, les presentacions funcionen millor.
1: Bueno, o, mira,
2: ens ho hem de plantejar. Si això abans es veu que ho pagava l'editorial, eh? Sí. Sentir campanes, sí. Sentir campanes, que antigament...
0: Depèn de quin editorial. Però mirant la vostra agenda, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: El que feu, o sigui...
1: Sí, teniu... moltes coses.
2: I no fem totes les que se'ns proposen i totes les que voldríem fer, perquè faltarien dies a la setmana.
1: Sí, sí.
2: S'omple ràpid.
1: Sí, ho omplim molt ràpid, sí.
3: Veig
1: sí,
3: que sí. Té vida la llibreria, això també és una cosa bonica.
1: Sí.
3: Però bé, més enllà de totes les activitats que feu, bé, hem dit que veníem a parlar de models de llibreria, perquè, com bé comentàvem al principi, el Soterrani és una llibreria cooperativa. Llavors, explica'ns una mica millor què vol dir que això, què implica que sigui una llibreria cooperativa.
2: Per nosaltres és la forma que més natural ens ha resultat a nivell de com treballem els tres junts, que és, som tres socis que prenem les decisions sota consens. Mm. Llavors, nosaltres ens sentim còmodes així, amb aquesta manera de treballar, i no potser amb una jerarquia d'una persona que decideixi i d'altres que tinguin altres feines.
0: Mm-hmm. Llavors, està bé ser tres, perquè si no les decisions...
1: És perfecte.
2: Sí, som conscients, eh?
3: I quines, a part d'aquesta, de que no hi ha jerarquia i la presa de decisions, no sé, quines altres diferències pot tenir amb un altre tipus de llibreria, potser més convencional, no sé si de funcionament de darrere o a banda de les decisions?
1: Nosaltres fem una reunió matinal... Sí. On mirem què s'ha de gestionar i mos ho repartim. Intentem fer totes, o sigui, sàpiga totes fer de tot. Una altra cosa és que cadascú porta una cosa, perquè al final per tendència de treball has d'encarregar-te una mica d'algunes coses, però totes sabem fer de tot. Que és com una clara diferència respecte a altres llibreries on... la feina està com molt més repartida i molt més categoritzada. Això ho teníem com a molt clar, que sí. La llibreria ha de poder funcionar en moments més alts i més baixos de totes. Per tant, això és com una clau. I després, això és la part de les decisions. O sigui, perquè fora la llibreria, des de l'inici, abans de muntar-la, o sigui, totes les decisions que hi ha preses a la llibreria són de totes. O sigui, no m'ho hem encarregat ninguna de... No, doncs jo me n'encarrego de les estanteries, jo me n'encarrego de tal distribuïdora. O, abans d'obrir era molt curiós perquè estàvem en una taula, tot sense estanteries, sense res, triant tota la part de fons del llibre. Los tres, sí. Editorial per editorial, no, doncs això sí, doncs això no, que també és un format de feina que mos agrada. O sigui, que pren més temps... perquè seria molt més fàcil en quant a temps dividir i dir, mira, jo tiro per aquí, tiro per allà, i després fem una reunió cada 3 mesos i va tirant tot, però ens sentim més còmodes parlant-ho entre els tres.
2: És com la manera de que tothom estigui satisfet amb el que s'està fent i amb les decisions que hem pres, no? Perquè a més no hem arribat mai, tampoc, ara perquè estem escollint llibres i activitats i això, però quan era... escollir estanteries, escollir el parquet, escollir... No vam arribar mai al moment de... Bueno, doncs votem.
1: No.
2: Sempre va ser tot com... Vale, hem arribat fins aquí i estem satisfets amb
0: el que s'ha pres. Veu decidir en assemblea fins i tot el parquet que hi posaríeu.
2: Sí. Així de pesats vam ser.
0: Sí, no, sí, també, això és ser conseqüent amb les idees que hi ha. Això a casa també funciona més o menys així. Ens haurem de dir cooperativa, no?
3: I una...

0: cooperativa, per definició, ha de ser un negoci així d'una mida més o menys petita i que sigui sostenible?
1: Ha de ser sostenible perquè hem de viure. Petita, no. No té per què.
0: Vull dir, vaig una mica cap a...
2: M'encanta saber de què va.
0: Sí, no? Que doncs hi ha grups com per exemple Abacus, que doncs és un gran grup empresarial, però també es fa dir cooperativa, i des de fora, quan no tens molt clar com funciona una cooperativa, de vegades et sobta que amb dues coses, potser se'ls pot dir cooperativa a les dues, però podríem posar en dubte que realment les dues puguin funcionar igual, perquè no m'imagino quants caps hi ha a un gran grup i si tots podrien decidir el per què.
1: No crec. Seria molt cansino. No crec.
0: Més enllà d'aquest cas concret, no? Realment, tot i dir-se de la mateixa manera, és comparable un model amb l'altre?
1: No és comparable. No és comparable ja d'inici clar, la llei, o sigui, el llibre té una llei molt clara i un preu fix molt marcat. Ja només en la part de descompte que pots oferir tu com a cooperativa petita o model de cooperativa petita respecte a que pot oferir un gran grup, que al final és un gran grup, o sigui, que al final és un grup que tenen uns grans inversors, que tenen una infraestructura molt diferent. O sigui,
3: però ara estàs parlant del descompte que et fa el distribuïdor, no?
1: I del descompte que tu pots
3: perquè
1: oferir
3: per
1: també.
3: Perquè per llei amb llibre tots sí. fem el sí. màxim el mateix descompte.
1: Sí, però la part de fidelitzacions tu l'has de trellar una mica més, perquè al final has de fer algo com intentar fer algo sostenible. En una cooperativa d'aquesta envergadura la sostenibilitat és molt més relativa, vull dir, perquè al final tens com una potència econòmica que nosaltres no tenim de manera evident.
3: Una de les nostres frases preferides és no sortirem de pobres.
1: Exacte.
3: Quantes vegades a la setmana la diem.
2: Això ho comparteixen sí. tots els llibreters del país.
0: Ho necessitaríem els llibreters, sí. Però també després hi ha diguem-ne l'afegit de però som feliços, no?
3: Bueno, a èpoques.
2: Depèn del dia.
3: A èpoques, sí.
0: No, en el sentit de que acaba, diguem-ho d'aquesta altra manera, que acaba compensant el fer-ho com tu vols, el no dependre de ningú, o estar fent una feina doncs, que d'alguna manera t'omple, eh? No volia que s'omple.
2: No volem pos avui, eh?
0: No.
2: A veure si trobarem d'aquí.
0: No. Llavors, amb tot això que estem comentant, clar, normalment nosaltres com que teníem al cap, doncs, ostres, com a models de llibreria, no? Hi ha com les llibreries, de vegades dius, classifiques una mica per mida petites llibreries o grans llibreries, de vegades les grans llibreries tampoc es corresponen amb que siguin de grups, però un gran capital darrere tampoc pot fer-se una llibreria molt gran, no? Tindríem després les llibreries, com dèiem, no? De grans grups, a banda de Bacus, doncs, també amb el Cul, Casa del Libre, aquestes coses, no? I després tindríem models cooperatius. I, no sé, vosaltres que... És que quan coneixem llibreters, a vegades ens diuen no, ostres, jo abans de muntar la llibreria, doncs he fet ruta de llibreries, ho he mirat molt que hi ha. Hi ha altres models de funcionar amb llibreries que hagueu conegut o que potser se'ls hagués fins i tot acudit, ostres, si no haguéssim pogut fer això d'aquesta manera, potser ens hagués agradat fer-ho d'aquesta altra manera, o altres models que puguin existir.
3: Vam fer ruta, també, sí, abans d'obrir, vam anar a Badalona, a la Mitja Mosca... Vam anar a la Ciutat Invisible de Sants, on més vam anar?
1: Vam anar a
3: la Obaga.
1: A la Obaga. Sí, a la Obaga. Vam anar diverses, sí. Vam estar xerrant bastant en els llibreters i llibreteres, també, perquè era veure, nosaltres veníem com d'una llibreria prou gran, de 300 metres quadrats, i pensàvem fer alguna cosa molt més petit, molt més abastable, i clar, teníem molts dubtes de com rebaixar, o sigui, com canviàvem de mida, també de mentalitat, perquè al final no és la mateixa mentalitat en una llibreria de 300 metres quadrats que en una de 80, o sigui, n'hi ha molta diferència. Llavors sí que totes mos van acollir superbé, o sigui, la mitja mos que vam estar pot ser un matí,
3: sí.
1: O sigui que les pobres
3: ens van ajudar molt.
1: Mos sí. van ajudar molt.
3: A més era el mateix cas, no? Perquè sí. elles havien estat a la central i després van passar a ser sí. la seva i és... En tenien sí. els dubtes que teníem de, sí. de passar a petit, no?
0: Uh-huh.
3: Volum de devolució, sí. volum de feina sí, sí. administrativa, tot
0: també
3: això.
0: També són cooperativa, elles?
1: No, són, no. són dos. Clar, uh-huh. cooperativa has de comptar que com a sí. mínim han de ser tres, clar. Almenys a mig termini. Per començar sí que pot ser dos, però a mig termini no. Llavors sí que ens van ajudar molt. És més, quan ens ho vam escriure de volem vindre, com ho veieu... Us va dir, heu sigut llibreters? Heu treballat alguna vegada de llibreters?
3: Era la pregunta.
1: Era la pregunta generalista.
3: Sí, sí, sí.
1: I li vam dir, sí, hem treballat molts anys de llibreteres, i va ser, vale, perquè és tot un, o sigui, és tot un altre punt de partida, perquè la idea romàntica de llibreria també està molt, i està molt bé, és un ofici que és molt xulo i que també té una part a gaudir, però és un ofici. Llavors era com, bueno, si veniu de llibreria ja que partim sí. d'un mateix punt.
3: No és m'agrada llegir volum.
1: Exacte, exacte. Sí. I sí que pot ser, per exemple, un model de llibreria en bar, pues, hauria sigut algo que també hauria estat xulo, però al final, per mida, per forces, has de triar. Llavors,
2: home, aquí, en aquest espai que estem, jo hi veig unes tauletes, eh? Aquí,
1: una mica unes tauletes.
3: Massa feina.
1: Sí.
3: Tenim prou. Sí,
1: ara sí, per sí. ara.
0: Sí, no, perquè a més la gestió, si fas bar, deus haver de tenir que si llicències...
1: Sí.
3: Com ara aprèn a portar un bar.
2: Has de buscar un altre soci que sàpiga aquestes
3: coses. Exacte.
0: No, jo tinc la por aquesta, que si no ets un com un supergran... Un s'acabi menjant l'altre,
1: sí.
0: no? I acabis, sí. ets més llibreria o ets més bar.
1: Exacte, sí, l'equilibri ha de ser difícil. Mm. Sí.
2: Bé, clar, sobre llibreries cooperatives, nosaltres l'havíem sentit a parlar, però quan pensem en cooperatives, pensem en altres tipus de negocis. Jo, per exemple, a Sant Boi tenim la cooperativa agrària, que és un grup de pagesos que es van ajuntar per poder donar més sortida al seu producte. Hi ha altres cooperatives d'altres àmbits a Tarragona que vosaltres conegueu, que hi hagueu parlat també perquè us doni un cop de mà?
3: Sí.
1: Nosaltres, quan vam començar a pensar quin tipus de negoci volíem i vam decidir cooperativa, vam acudir a Copcamp, que és un... O sigui, està a diferents territoris i t'ajuden a engegar tot o sigui, una cooperativa des de tots els aspectes, des de la part burocràtica, passant per l'econòmica, passant per més la de recursos humans i sostenibilitat. Llavors, això ens va permetre també conèixer a totes, o sigui, a moltes cooperatives que estan treballant al Camp de Tarragona i que al final te dona enllaç a un món cooperatiu que des de fora pot pareixer petit, però no. O sigui, quan vas escarbant i vas veient, no sé, pues necessito no sé què, o necessito això, és la part de... tota la part de seguretat social, tot això, pues n'hi ha una empresa cooperativa que se n'encarrega bàsicament d'això, o la Teulada, que són diverses cooperatives que estan tenen un local conjuntament i treballen cadascuna en una cosa. Nosaltres treballem, per exemple, en el FAR, que són la part de comunicació. Ens van donar un cop de mà a l'inici, ara també les xarxes... O sigui, intentem també tindre molta vinculació en cooperatives del territori, perquè creiem que també...
3: És com una xarxa de suport, no?
1: Exacte. Enfortix la part de col·laborar i també enfortix de manera humana, perquè sapiguer que tens variada gent que té el mateix model de negoci entre moltes cometes i que pots xerrar també del com era
3: teràpia.
1: Això del
3: teràpia.
2: Sí, sí.
1: L'associació d'afectats per cooperatives.
3: Sí. I els familiars.
1: I els familiars. Te dona molt d'aire, perquè al final sí. Hi ha moments que són més complicats i dius, bueno, estic més acompanyada.
3: I això que has dit de la formació de Copcamp va ser
1: sí.
3: espectacular, eh?
1: Sí.
3: L'acompanyament que vam tenir des de l'inici fins que vam estar oberts i després el seguiment.
1: Sí.
2: Clar, això és maco, que hi hagi col·laboració sí. i la gent que es baralla amb els mateixos problemes, però sí. realment... us hi podeu emmirallar amb cooperatives d'altres àmbits o és una pel·lícula molt sí. diferent?
3: Sí, no, perquè al final sí. nosaltres tenim un comerç que està obert al públic i moltes altres cooperatives doncs, potser funcionen per projectes
1: uh-huh.
3: i en aquest sentit és en el que més diferim, no? Potser?
1: Sí. Sí, sí.
3: Però en la resta el que deia l'Eli, de manera de pensar, de manera d'entendre l'economia i de suport aquest terapèutic i de...
2: El suport moral... Amb això ja fas molt, eh? Això ja estem convençuts. Escolta, Eli, tu comentaves això de la burocràcia i tal. És gaire complex, burocràticament, obrir una cooperativa?
1: Jo crec que deu ser més o menys igual de complex que altres unitats jurídiques. Té les seues coses. O sigui, per exemple, quan fas estatuts, doncs han de passar per... una sèrie de llocs per a que t'ho validen, llavors pot ser en altres tipus d'empreses no ho sabem, no en tenim ni idea, però sí que són uns passos com molt ben marcats, això sí, i si algú t'acompanya, com és el cas de CopCamp, te van com acompanyant en tot, en redacció d'estatuts, en notaries, en tots els passos que vas necessitant. Sí, clar, no hem fet cap més empresa. Per tant,
3: no sabem com funciona una
2: altra manera. Jo us volia preguntar per desconeixement, si sabeu quina diferència hi ha entre una cooperativa o una societat empresarial.
1: Ni idea, no ho sé.
2: No ho sabem, hem de preguntar a algú altre.
1: Ni idea.
2: I així, no? Només per entendre, una persona que vol començar una cooperativa, una persona, tres persones que volen començar una cooperativa, quins són els primers passos que han de seguir? A part d'estar-ne molt convençut.
1: Sí.
3: Primer informar-te molt,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
2: Està bé per parlar amb gent que ja s'hi dedica, no?
1: Sí. I després buscar això, buscar la part d'assessorament que et puguin ajudar en tota la part, tota la part de burocràcia i de coses més feixugues. Perquè, si no, sí que desgasta molt.
3: Sí.
1: Perquè has de fer com una feina molt d'estatuts, de funcionament, de marc regulatori, que pot semblar com a molt feixuc des de fora i que si t'acompanya algú és molt més fàcil. Sí.
2: Bueno, aquestes típiques coses que no en tens ni idea.
1: Exacte.
2: Que quantifiques, dius, mare de Déu, senyor, si ho arribes a ver... ja passa.
0: Però jo crec que ha arribat a bon port la cosa.
2: Sí, sí.
0: Parlem del soterrani ara mateix, després de 3 anys. Us l'imaginàveu així quan us hi vau llançar?
1: No sé com
0: l'imaginàveu. Potser us l'imaginàveu millor, potser us l'imaginàveu pitjor el procediment o el projecte final que ha acabat sortint?
3: Jo crec que jo estic més satisfet. O sigui, en el sentit de que em pensava que potser costaria més aconseguir fidelitzar la clientela i fer-te un lloc a la ciutat, i ens hem trobat molt ben rebudes, i en aquest sentit per mi ha sigut millor. O sigui, estem millor del que m'esperava estar a aquestes alçades.
1: Sí, és veritat, també, clar, no sabíem com seria rebut tot plegat. Tu fas un projecte de llibreria molt en la teua, no?, en la teua imatge, i de dir, hòstia, pues, què vull fer i què vull tindre a les estanteries, i tu fas la proposta i no saps com serà rebuda des de la ciutat, perquè al final cadascú té les seves dèries, no? I dius, trobaré gent que tingui les mateixes dèries, que poguéssim teixir, i realment sí, realment estem molt, molt contentes en aquest aspecte, sí. I,
0: així com a curiositat, què hi havia aquí abans, en aquest local?
1: Hi havia un espai de joc, lo anterior a nosaltres, i més enllà em feien lo DNI.
2: Ah, sí?
1: Hi havia un registre, després hi havia un registre de, crec que de la Cambra de la Propietat, sí. O
3: i a mi m'han dit que durant uns mesos va ser una jugueteria de jocs de fusta.
1: Veus?
3: Però sí. Es veu que aquesta va durar
0: de la policia. Sí.
2: Això encara, però veig que ha anat millorant el temps, sí. Eh? Això sí.
0: De policia, sí. A llibreria.
2: Sí.
0: I alguna cosa que volíeu fer i que encara no heu pogut fer?
1: Moltes.
3: Vull canviar aquest tema.
1: Moltes.
2: No us heu posat d'acord.
0: Estic veient una assemblea per saber el parquet d'aquesta sala.
1: El parquet d'aquesta sala, sí. Moltes. Al final te queden moltes coses per fer i moltes, moltes activitats per engegar.
3: La furgoneta.
1: Que això... Aquí continua encara,
3: sí, sí.
1: Aquí... però al final has de mirar, o sigui, has de tantejar una mica quant temps tens, encara estem en encaix de també els tempos llibreters, perquè és com, vale, tindrem una mica de temps aquí o tindrem una mica de temps allà, o... i encara estem com assentant-nos veient que no tenim temps. Però que ara mos estem assentant.
3: Un cop ja estàs en marxa, ja és més complicat.
2: Ara que s'acosta Sant Jordi, segur que esteu molt relaxades.
1: Tranquilíssimes.
2: Tranquilíssimes.
3: Mala persona.
2: Per un moment no te'n recordaves, eh?
1: Tranquilíssimes.
3: Ja em comença a venir el tic.
1: Però sí, sí, sí. Tot i això, cada vegada intentem anar engegant coses petites, sí, però anem i consolidant les que ja tenim, sí.
0: Puc preguntar per què és la furgoneta?
1: La furgoneta, sí, serà...
3: Per anar de vacances.
1: Per anar de vacances. És una idea que ja teníem molt d'inici, sí, i que continuem tenint i que veiem prou viable. O sigui,
3: algun dia.
1: Per, sí, fer una mica de Subterranean on road.
2: Llibrobús. Llibrobús, no? Però un llibrobús.
1: Ja alguna cosa farem. Som molt tossudes, sí, això sí. Llavors...
2: Sí que ho trobo innovador perquè no coneixia cap altra casa, tot això, però no sé si...
3: De moment encara està en format pensament i
1: sí,
3: ja està.
1: Sí.
3: No està ni que... damunt d'un paper.
2: No té més colla avall que la Dolors, eh? Per la cara que posen, però...
0: Si la gent no ve el soterrani anirà la gent.
2: Exacte.
3: Jo dic que sí sempre i quan a l'estiu la puguem fer servir per ús privat.
1: Exacte.
2: No hi veig fissures.
1: Fem un Excel, no?
3: Sí, i la repartim.
1: Ho repartim.
2: Bé, noies, ara, si fos un programa estàndard, tocaria una secció que fem nosaltres, que és una recomanació cultural, que li diem al radar. Però quan anem rodant pel món en aquests programes lecturistes, doncs ens agrada aprofitar aquest temps per conèixer una mica més, diguéssim, el lloc que ens acull. Avui Tarragona, capital de comarca, capital de província, i us tenim preparat un test, unes quantes preguntetes que són de resposta directa, però vosaltres contesteu amb el temps que vulgueu. La primera és algú que ve a Tarragona a passar un dia, si només té un dia, què és el que no pot marxar de la ciutat sense haver vist?
1: La part del balcó del Mediterrani i de l'amfiteatre són com l'estrella absoluta de la ciutat. Després hi ha més coses, però l'espectacularitat
3: allà,
1: exacte,
3: no?
1: Del balcó
3: toques
1: del Mediterrani.
3: Ferro, aquí toca ferro la gent.
1: Sí, aquí toca ferro la gent.
3: El balcó va tocar ferro.
1: Sí.
3: I tens la imatge aquesta.
0: Arriba al balcó i toca ferro.
1: Sí, perquè... Si veieu el balcó, n'hi ha diferents punxes, i llavors n'hi ha 7 punxes, i has d'anar tocant cada dia una de les punxes. Vull dir, té com més, sí, té com més tarragonisme. Sí.
3: Això me'n vaig assabentar fa poc.
1: Té com
3: no?
1: més tarragonisme.
2: Tarragonisme,
1: sí.
2: M'encanta.
1: Tarragonisme, sí. Sí, sí.
2: I això, la del dilluns deu estar més gastada que les altres. Després de t'obrir.
3: Comences bé, però
2: la setmana acaba fatal.
1: Sí, no et creies, els diumenges, sí, a la Rambla, n'hi ha molta gent pujant a tocar ferro. Sí, sí, sí.
2: El divendres ja no trobes les punxes ni trobes ja no toques ni quasi ni hores. A veure, un restaurant bo i no gaire car, que avui ens anirà molt bé, si ens en dieu un, o encara millor, un bon lloc per fer el vermut.
0: Que també ens anirà molt bé,
1: que també.
2: Segurament, sí.
3: Mira, per anar a fer el vermut, nosaltres sempre anem a les Twins, que és una cerveseria que hi ha aquí a Tarragona, que tenen, no sé si, 7 tiradors de cerveses artesanals.
1: Sí,
2: hem vingut en cotxe.
3: Però si em demanes pel vermut...
2: No, sí.
0: Però nosaltres fem el vermut...
2: Farem la volta.
0: Farem la volta, anirem a tocar
2: ferro. Exacte,
0: la punxa del dissabte.
3: Exacte. I al propet ja us queden les Twins.
1: Sí.
2: Perfecte.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, et deixo una pregunta del TET que fem habitualment perquè en volem parlar després amb una mica més de profunditat. Jo us pregunto, quina és la broma que no s'ha de fer mai a un tarragoní o una tarragonina?
1: Mai tocar els castells. Mai tocar els castells.
2: Dir que els de Valls són millors no es pot dir això.
1: No, no. Mai posar-te en cap colla. Perquè sempre rebràs.
3: De la ciutat.
1: Sempre rebràs.
3: No pronunciar-se mai.
1: Exacte.
2: No pots dir-te cap de les quatre colles que ets.
1: Ho pots dir, però llavors ja...
2: Pers clients, no?
1: Si pers clients, i ja entren les bromes. Ja entren... Per tant, colles, ja està.
2: Jo sí que ho puc dir perquè potser perdrem el públic i jo soc de la jove.
1: Mira, veus?
2: Tenim l'aprovació del tercer llibre.
1: Del casteller de la casa. Sí.
2: Jo també era casteller i la jove de Tarragona m'agrada molt.
3: Molt bé. T'has arriscat, però no
2: m'he arriscat. Però... Si hagués dit que era matar la seva...
0: L'Andreu fa així amb el llum. Tanca els interruptors, ens tanca els micros.
2: El corrent i deixa de funcionar això.
1: I ja està, sí, sí.
2: Mira, jo crec que aquesta, la resposta la sabem tots, però quina és la ciutat rival de Tarragona?
1: Com a no tarragonins, tot i això ho sabem.
0: Esteu ben integrades a la ciutat.
1: Reus.
2: Això, qualsevol persona ho sabria. Sí.
3: Però bueno, aquí el que passa que no es pot parlar de Terrassa i ja està.
2: Aquí cadascú... I Amposta, que aquí és la ciutat de...
1: Amposta, Tortosa.
2: Tortosa,
1: sí,
2: clar.
1: Sí.
2: Sí, que podríem fer apostes i...
1: Sí.
2: I encertaríem, eh?
1: Sí.
2: I per vosaltres, a nivell personal, què és el que més us agrada d'aquesta ciutat?
3: A mi la part alta.
2: La part alta.
3: Sí, m'encanta la part alta de Tarragona.
1: A mi la mida. O sigui, perquè és, una, és un terme mig entre Amposta, que se queda més petita, i Barcelona, que a mi ja se me queda molt gran. És com, bueno, una ciutat de poble, podríem dir-ne. Ja quan hi vius alguns anys i vas coneixent la gent, al final la sensació és... de algo assumible a peu, que és com la mida de ciutat, bé, menys els barris que estan molt, molt mal comunicats, per tant has de fer més ganes. És una ciutat molt apamable, sí. Sí.
2: I per això vols la furgoneta, no?
1: Exacte,
2: per anar als barris, de...
0: els barris mal comunicats.
1: Per això vull la furgoneta, sí.
0: Doncs bé, a la meitat més o menys del programa sempre fem una petita aturada musical i fem que els nostres convidats triïn una cançó, avui evidentment les nostres anfitriones, que ens han triat Tobogán de Zoo. Aprovem Tobogán de Zoo, molt, molt. També ens encanta, és tot un himne, tot i lo nova que és, realment. La van incloure en el seu disc Llepolies del 2021. I la meva pregunta sempre és que per què heu triat aquesta cançó, a banda que segurament us encanti, us agradi i tal, si té algun sí. altre significat?
1: Bueno, és la que mos posàvem com per animar-nos en tota la part de... en tot el procés de construcció de la llibreria. I va ser la que vam posar al final de la inauguració, sí. Com, bueno, ja està, ja ho hem fet, estem a 15 d'abril, falta una setmana per Sant Jordi, però la primera part la tenim feta, que era la difícil, i ara ho posem cada Sant Jordi al final, que normalment en la gent que mos ajuda, sí. que arriba al final...
2: els que arriben vius al final.
1: Els que arriben vius.
0: No, això vol dir que sí que es queda pel camí.
1: En unes condicions raonables i vol vindre, sempre fem un beure i... una mica de cava, sí. una mica de coca, per també... com fer una mica de comunitat, perquè al final any a any vas afegint a gent, però hi ha molta gent que ja ho té com a algo, molt sí.
3: quan
1: molt
3: fas un Sant Jordi, no?
1: Sí.
3: Ja...
1: sí.
3: quan
1: sí,
3: proves
1: sí.
3: de venir un a fer voluntari i ajudar,
1: sí.
0: o sigui, teniu gent que us ve a ajudar per Sant Jordi a...
3: és un dia maco.
1: Sí, i intentem, l'any passat vam començar i crec que va funcionar molt sí. bé i pot ser algo que es quedi de... però poc abans de Sant Jordi ho diem a la gent de la clau, que és com el sistema de fidelització que tenim, de si volen vindre a fer un rato, els ho passem una graella de torns, que l'Andreu i jo estem molt acostumbrats a les graelles de torns, i la gent s'apunta i ve una estona, dona un cop de mà i viu també el Sant Jordi des d'un altre punt de vista, que tu com a llibreter ho tens com a molt interioritzat, però és molt xulo, o sigui, és molt xulo vindre un parell d'hores, estar venent, parlant amb la gent i vivint una mica des de l'altre, des de sí. l'altra banda.
3: I la gent de l'any sí. passat que ja m'ha dit que se n'ha sí. festa per Sant Jordi.
1: Sí, sí.
2: Senyal que s'ho passen bé amb tobogan.
1: Sí, sí.
2: Jo pensava que ens diríeu que era perquè la Capona té un tobogan.
1: Això ja cadascú deixem a lliures interpretacions, vull dir, nosaltres no negarem les interpretacions de ningú.
3: No.
1: Nosaltres
3: com la intenció de l'autor, no?
1: Exacte.
0: Exacte.
3: No importa.
0: Som-hi, escoltem-la.

0: Bé, en aquesta segona part ens volem centrar una mica en el vostre fons, en el vostre públic també, no? I per extensió una mica també en com és el lector tarragoní. Com dèieu abans de que estàveu molt contentes de com havíeu aconseguit fidelitzar clientela, però no sé jo si hi ha part de la vostra clientela que ja us coneixia de l'antiga Capona. No sé si hi ha hagut gent que, ostres, no? Al final a vosaltres com a llibreteres segur que coneixíeu molta gent, no? I al haver-hi aquest canvi en el negoci i vosaltres obrir la vostra pròpia llibreria, hi ha gent que ve al soterrani que ja us coneixia d'abans?
1: Sí.
2: Hem tingut aquesta sort que gent que això que ens ha vist allí. Al final jo hi vaig estar 15 anys a la Capona. Sí, gent que després ha tret el cap de, bueno, a veure què hem fet aquests tres personatges i alguns han anat venint, han anat repetint. I això, nosaltres, la veritat és que ens omple de goig.
1: Sí. I de la Rambla també. Molta gent que venia allà a la Rambla, que va passar a la Capona i que ara passa aquí. Que és com...
3: La cartera de clients te la vas emportant.
1: Sí, clar, jo vaig estar uns anys a la Rambla, llavors són uns quants com per a fer també era un projecte molt petit familiar, per tant eres molt la cara visible, llavors al final també fas unes relacions des de tals del taulell que si són bones relacions i n'hi ha feeling, no? Te les emportes també al llarg de la teva vida laboral. Sí.
0: I per fidelitzar nous clients, no sé com ho feu, però m'agradaria enllaçar-ho amb això que he sentit ara que... No, clar, vosaltres teniu molt integrat, jo dic, sí, per Sant Jordi cridem, no, els nostres, no sé com ho heu dit,
1: la clau.
0: La clau.
1: Sí.
0: Què és això de la clau?
1: Sí.
2: És el sistema de fidelització que fem servir, que al final és més que aplicar un descompte, és... de cada llibre que tu compres el 5% es guarda, en compres posteriors ho pots anar guardant i a més cada 15 dies t'enviem un butlletí amb les activitats que fem en aquesta sala. I llavors és la manera que tenim perquè la gent vagi tornant a veure'ns.
1: Sí.
2: Li diem la clau perquè ens fa gràcia de, per no dir soci o targeta client, que ens sembla com a... Perquè al final sí que dius són clients, però és que parles tant amb ells que tampoc dius són amics, et passaries, no? Però són més que clients. Llavors, la clau ens va permetre jugar amb això.
0: Amb aquest tema.
2: Sí.
0: I vosaltres esteu molt a prop de la Rambla Nova, que de fet si arribem fins a la Rambla i creuem a l'altra banda, per exemple, hi ha l'Atzarà, no? Que és una llibreria doncs, amb molta solera de ciutat. Com dèiem a l'inici, Tarragona és una ciutat doncs, gran que té llibreries. Teniu relació amb les altres llibreries? No sé si amb l'Atzarà potser com que està més pròxima una mica més o amb altres llibreries?
2: Sí,
0: hi ha xarxa?
1: Sí,
2: sí, de fet concretament amb l'Atzarà tenim molt bona relació. Sempre han estat contents que nosaltres obríssim i que una mica generem un pol, no? Al final si t'agraden els llibres... Si les llibreries estan a prop en una ciutat, vas de l'una a l'altra i això és una mica el que passa, que els clients creuen la Rambla i venen de l'una a l'altra. I a part quan hem tingut dubtes, els hi hem preguntat, sempre ens han contestat i si ens han pogut donar un cop de mà ho han fet. Llavors estem molt contentes, no?, amb la relació.
1: Sí, realment vam obrir aquí també per anar això. O sigui, la nostra... Quan vam estar buscant locals per aquesta zona, a banda de que és una zona central de Tarragona, perquè estava a prop de l'Atzarà. I volíem fer algo complementari. O sigui, perquè nosaltres no veiem que sigui en competència. Veiem que, al final... La competència són els grans grups i la competència són les grans cadenes electròniques de comerç electrònic. Per tant, volíem que la gent pogués anar d'una a l'altra i que trobessin coses complementàries i diferents, perquè no tenia cap sentit fer això, és el que parlàvem abans, una llibreria generalista a l'ús, perquè ja hi havia algú que ho estava fent molt bé. I era com, bueno, doncs busquem una altra que ens permetigui també este compartiment de clientela i este compartiment de gent i no xafar-nos, sinó retroalimentar-nos, que jo crec que ho hem aconseguit bastant, perquè aquí ve molta gent en la bossa de l'Atzarà i al revés. Vull dir, i si nosaltres no tenim un llibre i el tenen a l'Atzarà, és, hòstia, doncs passa per allà, si el necessites per allà, passa per allà, perquè crec que el tenen. O sigui, sí, Sí, sí.
3: Això està molt bé, m'agrada això, això passa a algunes llibreries de Barcelona també, que diuen, mira, no tinc aquí, però si, si vas aquí al costat...
1: Sí.
3: Però he dit una cosa que espero que us agradarà, que és que va ser a la xarà que ens vam parlar de vosaltres.
1: Ah, veus?
3: Vam venir a Tarragona fa un parell d'anys o així, i vam fer ronda per, sí, per llibreries d'aquí, i parlant amb la llibretera de la xarà,
1: sí,
3: ens va parlar, i no heu anat al soterrani? I no la coneixem, aquesta. I em va dir, ah, però sí, heu d'anar. Diu, avui no perquè fan festa, però... No, i vam venir un cap de setmana, sí, no sé què, i no hi éreu, sí, però ells ens van parlar de vosaltres.
1: Que
3: bé. I llavors vam...
1: Un nou clitxar.
0: Sí, i respecte a això que dèieu, també passa com en altres tipus de negocis, no? Que de vegades pensaries, ostres, sembla com contradictori que hi hagi aquesta mena com de clústers, no? Que hi ha zones on s'agrupa un cert tipus de negocis, com semblant, i pensaries que s'estan fent com competència. I després molta gent diu el mateix, no? De que suposo que si també cadascú troba una mica el seu forat o la seva personalitat, doncs que suma més que no per resta. Però instintivament al principi pensaries com...
2: Sembla posar la competència, no?
1: Sí,
2: al
1: costat. Sí, sí, sí.
3: Sí, no és com les perruqueries, o les ungles, que n'hi ha una que d'això no sé què fan.
1: Sí,
3: això és una altra...
1: Si
3: mos
1: escapa, si no hi reforcen, no? Posem
4: competència, ni idea.
3: Però va una mica amb la següent pregunta, també, que parla de la realitat social de Tarragona. Bueno, imagino que l'ús social del castellà a Tarragona és força ampli, passa també a Barcelona i a Sant Boi, que és d'on venim nosaltres. Però com és el vostre tipus de lector? Us demanen molts llibres en castellà?
2: Venem més en català,
4: venem,
2: no?
4: Venem molt més en català.
2: Sí. També en castellà, però nosaltres, en aquest cas...
0: Llagrimeta.
3: Sí. Vosaltres donàveu importància al fons en català, i suposo que també el teniu a davant, diguem, és el que traieu primer.
1: Sí, al final també la part de... O sigui, quan vam estar mirant com posàvem les estanteries i les diferents tipologies de llibres, també una de les parts de dir, vale, què posem abans? Català i català traduït, castellà i castellà traduït, i vam decidir posar català i català traduït a un costat i assaig a l'altre, perquè creiem, o sigui, perquè és com molt l'aposta que fem, perquè al final, si un llibre està en català i en castellà, intentem que surti més en català, perquè... també és una manera, o sigui, és una visió que tenim los tres, de no hi serem de tindre llibre en castellà, però català també intentem com enfortir també molt les editorials petites, els projectes més petits o que tenen menys altaveu mediàtic, que estan fent moltes propostes amb molta qualitat. I després en gènere també ho intentem, o sigui, perquè per exemple en negre en llibres del delicte estan fent coses molt xules, o en ciència ficció i fantasia Mai Més, Cronos, Raig Verd, estan fent coses molt interessants, que també està bé que potenciéssim les llibreries petites, que és el que també ens toca.
3: Això està molt, m'agrada molt això de posar l'entrada i durant una bona part de la llibreria de llibres en català. Això és una idea que llancem aquí, si ens escolten algunes llibreries que no ho fan, jo us hi recomano molt, perquè la meva llibreria de referència de Barcelona, que és La Impossible, també té un llarg passadís, que és tot llibres en català, i si vols llibres en castellà has d'anar al fons de tot. Llavors fins que no hi arribes ja t'has comprat no sé quants llibres en català.
1: Ja has agafat molts en català, no?
3: I tots els que tenen a la taula de novetats, tots són en català, i... com a mínim és això, no? Potser qui el vulgui en castellà, jo, quan estic allà i sento gent que demana llibre en castellà em poso nerviós, però que és allò, no? Si poses tota l'oferta en català davant, jo crec que és una bona cosa per la llengua, així que llibreries que tingueu una mica de sensibilitat amb la llengua, si us plau, és un bon procediment.
0: Bueno, és allò de el poder que teniu, no? Els llibreters com a prescriptors, ja no només de quan hi ha gent que potser no té tan clar què vol o que veig a fantasia el que sigui, no? Com també a el que deies, no? Com organitzes la llibreria, quins llibres es posen a les taules, perquè al final el vostre fons és molt més extens, quins llibres es posen a l'aparador, les llibreries que tenen a l'aparador, no? Llavors, com no podia ser d'altra manera amb totes les decisions, per igual que preneu, veig que teniu molt, molt pensat i molt parlat. I a banda de que dintre del vostre projecte teníeu molt clar que volíeu un determinat tipus de fons i per tant el feu al vostre gust, el tipus de llibre que es ven és el llibre que més coincideix, per exemple, amb els vostres gustos? Què és el que té més sortida? Una mica amb això que dèiem, no? D'intentar fer la radiografia aquí del lector tarragoní, que ve al soterrani.
2: Nosaltres per sort i per desgràcia, no som una llibreria que vengui, que visqui de bestsellers. Mm-hmm. Per lo bo i per lo dolent, eh? Mm-hmm. Llavors, si ens preguntes...
0: Lo dolent, l'únic és lo econòmic,
2: entenc, no? Perquè...
0: sí. Si posem sí. una balança de les coses bones,
2: sí.
0: literàriament parlant...
2: Sí, sí. La gran majoria de títols que venem és que se'n venen un de cada. Mm. Quatre. Mm-hmm. Saps? Vull dir, no tenim grans pics de títols que...
1: No. Ni grans piles. No,
2: no.
1: Mm-hmm. No, no.
2: Mm. I és, trobo que això és bonic perquè amb l'oferta que hi ha,
0: clar,
2: sí. amb les novetats que es publiquen, doncs que cadascú pugui trobar just aquella que li agrada. Mm.
0: Però com d'algun gènere concret, per exemple, destacaves la negra o la ciència-ficció, teniu com així com bona sortida d'aquests gèneres, que de vegades potser hi ha certs gèneres que potser tenen molts menys lectors i per tant potser hi ha llibreries que no... Ja que no només que els venguin tant, sinó que és lo típic de que potser tampoc estan tan visibles i potser tampoc es donen a conèixer tant, teniu bona venda també d'aquests gèneres potser més minoritzats?
1: Sí. Sí? Sí, perquè o sigui, hi ha obertura, o sigui, una de les coses eren les nostres dèries, històrica, negra, ciència-ficció i fantasia, que,
2: còmic.
1: I còmic, que era com les coses que més mos agradava llegir o que llegíem més i que creiem que volíem utilitzar este coneixement per a també diferenciar-nos o per a també tindre un perfil diferent, i realment ha funcionat molt bé. O sigui, perquè tenim un bon assortiment de negre, tenim un bon assortiment de tots aquests títols i els coneixem. Sí, coneixem prou bé com per a que vingui algú i te digui, vale, algo de negra, pues ells, no?
2: Sí.
1: O algo de còmic, pues la Dolors. Llavors sí que intentem cuidar-ho molt. Gèneres que són com més denostats o menys, que tenen menys presència.
2: No tenen prestigi, no?
1: No tenen prestigi. I també intentem en àlbum il·lustrat infantil, perquè també tenim molt d'àlbum il·lustrat i molt d'infantil, i creiem que la part de no és de futurs lectors, és d'actuals lectors. O sigui, que els actuals lectors petits s'han de divertir i han de trobar coses també per ells i elles, i han de tindre varietat per triar. I també és algo que li hem donat com a molta importància. Sí, sí, sí.
2: Sí, podem dir que fugim una mica de l'autoajuda per criatures?
1: Sí, podem dir que fugim de l'autoajuda
3: per criatures.
0: Sí, sí, sí.
3: Pots dir-ho i pots desenvolupar-ho si vols. Jo ho celebro.
2: És que hi ha molts llibres que estan sortint d'alguns il·lustrats de ja fa uns quants anys de... que a l'inici estaven molt bé, que et parlaven d'emocions i deies, ostres, a nosaltres no ens han educat així, parlant de les emocions. Però al final què passa? Que quan una cosa es ven, se t'inunda el mercat d'això, i al final dius, un llibre que sigui d'humor perquè s'ho passin bé, ja està.
1: Sí.
2: Sense que tingui molta moralina, és com, ai, que bé. Saps?
3: És que jo ho he dit l'Eli també, jo, amb això hi estem completament d'acord. O sigui, nosaltres som lectors per afició, i ens volem divertir. I quan érem petits també ens volíem divertir.
2: Exacte.
3: I és que... Sí. Com més et diverteixis llegint, més lectors has de gran, no? Que no t'has d'inferir el cap, que per aprendre sempre hi ets a temps.
1: Sí, sí, sí.
3: Bé, per acabar una mica, saltem, bueno, abans de l'última pregunta, jo dic que no puc anar a una llibreria sense passar revista, ja ho saps, jo aprovo molt el fons que he vist aquí, us felicito perquè m'agrada molt el que he trobat, jo m'he passat de la vida.
0: És
3: també.
0: Com que vas d'incògnit, no? Fas veure que estàs allà mirant les lleixes,
3: parlant,
0: però
3: no sé
0: vas traient la llibreta...
3: Tenen les coses que m'agraden, i això a mi sempre m'omple i m'agrada molt el fons que teniu, així que
1: gràcies.
3: Us felicito, encara que no serveix per res la meva felicitació, però molt content gràcies. De trobar llibreries així pel món.
1: Estem molt contentes perquè a vegades venen i mos diuen, no, mos agrada molt el que teniu, i és com...
2: I perfils diferents
1: i perfils
2: de gent,
1: molt diferents de gent,
2: sí.
1: I dius, hòstia, que bé, és la sensació de estàs fent bé la feina que vols fer, no?
2: I és que li dediquem molta estona
1: molt de
2: a la tria de llibres, és de les feines que més temps ens ocupa, llavors, quan ens dieu això és com, gràcies.
3: Bueno, doncs, el que comentaves tu, no? És una llibreria que, bueno, posa per davant la literatura.
1: Sí.
3: És el que jo el que he vist a les lleixes és literatura, no és ni el d'ajuda, ni hamburgueses, ni aquestes coses. Sempre que vam rajant de les mateixes coses en aquest podcast, però...
0: És que al final és la nostra teràpia.
3: La nostra, sí, sí.
0: No, jo només volia afegir que també veig clarament una correlació entre quan tu fas les coses amb estima, però pensades i treballades, a quan no és així, no? Perquè m'està recordant tot això molt a l'anterior lecturista, que vam fer Cal Serenet a Torredembarra,
1: sí.
0: Que la Gemma té una llibreria molt petita, però és que entres allà i també la primera sensació així de, en plan divertit, però de revista, a veure què hi ha en aquesta llibreria, va ser, oh, això sí, no?
1: Sí.
0: I a l'anterior lecturista, ella ens explicava que abans d'obrir la llibreria es va passar un any
1: sí.
0: Fent voltes per llibreries
1: sí.
0: I anar apuntant i llegint i dient, això ho vull a la meva llibreria, això sí. No? No és agafar uns catàlegs, sinó... I clar, dius, ostres, quina feinada.
1: Sí.
0: Però després, jo des de l'altra banda, bueno, consumidora, no? Com a persona que va a aquella llibreria, ostres, a mi m'has guanyat, no? Mm. I no és casual, no és una casuística,
1: sí.
0: Sinó que és una feina que hi ha darrere, com tu deies ara, sí. que hi deixem molta estona, no?
1: Clar, sí.
0: Des del nostre punt de vista, doncs, encaixa amb els nostres gustos, potser amb el d'una altra persona no, però que no és una cosa que surti del no-res, no? És la feina de formiga.
3: Té el segell d'aprovació Book Hunter. Posem un segell i anirem posant...
0: Pam, approved.
3: Mira, per acabar, sobre la pregunta que m'he deixat pendent del test, és que ja que som aquí i estem a la capital de la província, volem conèixer una mica autors d'aquí, que ens digueu autors i autores d'aquí, els més populars que hi ha, que potser els coneixem, però també sobretot ens interessaria saber si hi ha autors d'aquí a Tarragona o a comarca o que conegueu per aquí, que no siguin tan populars, per això ho hem vist a Lleida, també ho vam preguntar, i ens deien autors que diu aquí venen la tira, i a Barcelona no han sentit ni a parlar d'ells. O sigui, teniu autors que vosaltres considereu que són molt bons de Tarragona, però que no transcendeixen a fora, també ens interessarà que ens ho digueu.
2: Mm-hmm. El primer que m'ha vingut al cap és l'Òscar Palazón, que és un autor que tenim aquí, que ha guanyat moltíssims premis, que tant et pot escriure narrativa com poesia, fa unes coses espectaculars... i falta que se'l conegui fora de Tarragona.
1: La Mònica Batet també,
2: sí, que potser ha tingut amb el... sí, una història és una pedra exacte. Llançada al riu, ha tingut més projecció.
3: Aquesta sí, amb aquesta sí, sí. Aquesta ja l'he llegit molt.
1: Sí.
3: És molt bona.
2: Sí. Bueno, i ara tenim el Pol Guas, que ja és...
1: Sí.
3: És de Tarragona, mira, no sé, sí. De Tarragona.
1: L'altre dia vam tindre la presentació de l'últim llibre i
2: no hi cabíem.
1: Sí.
3: Perquè ell
1: sí,
3: està a un altre nivell.
1: Sí.
3: Però
1: sí,
3: això el que dèiem, aquest és dels coneguts.
0: Sí. Sí. Guanyes a l'anagrama, no?
1: Sí.
0: Passes a una altra lliga.
1: I la Isabel Ortega, també. Que
2: la poeta.
1: Poesia, sí. Creiem que no és prou coneguda i ho hauria de ser.
2: Sí. No sé si és tant pel cas que és poesia,
1: sí.
2: En aquest cas,
1: podria
2: perquè
1: ser.
2: Dins del cercle de la poesia sí que se la coneix, però a vegades potser és un gènere que no
1: sí.
2: És tant.
3: Això és el doble nínxol, eh? Tarragona
2: sí.
3: I poesia.
2: Sí.
1: Doble nínxol,
2: sí. Sí, però és de les grans que hi ha a Catalunya,
1: sí.
2: Saps? I la tenim aquí.
1: Sí.
0: Bueno, es vas estirant del fil i van sortint noms.
3: Home, i els que sortirien segons sí. En tant.
0: Doncs bé, hem conegut alguns autors d'aquí, hem conegut moltes coses del soterrani, sobre llibreries cooperatives també. Arribem a la recta final d'aquest Lecturistes, però abans de plegar volem veure què més posem, com sempre, a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt, directe a la pila.
0: Bé, Dolors i Eli, l'Ofici de Llibretera, estem convençuts que fa que la vostra pila de pendents
1: sigui
0: immensa, molt sí. Més segurament que nosaltres sempre plorem, però la seva segurament deu ser molt més gran. Sabem que fer una tria molts cops pot ser difícil, però voleu que ens digueu doncs, alguns llibres que fa temps que allò que tenim entre cella i cella i que encara no he tingut temps d'agafar-te per banda.
1: Jo estic en Peixos, l'últim de la Eva Baltasar, i m'estava molt i no trobo temps com per a avançar-hi. Iremonger, la trilogia Iremonger, crec que és una, o sigui, que és molt poc conegut per lo bo que és, o sigui, i tinc pendent lo tercer, que ahir també va afegint a la pila, així com a dos ràpids que tingui a la pila i vulgui avançar i no pugui, aquests.
2: Jo us diré un, que són deures que em va posar el dissabte una persona que ve aquí a comprar tot sovint, que és el cinquè fill de la Doris Lessing, que l'acaben de treure en català ara. I és com, val, si me'l recomanes tu, sé que ha d'anar a la pila.
3: No hauria de ser al revés, això, que el treure sí. I posessis tu.
2: Bé, al final, sí. Mare meva, ens posen una feina que no és.
1: Sí, amb els deures.
0: Que bé, cabell lateral.
1: Sí, sí.
0: I tu, Sergi, què hi posa a la pila?
3: Pues bé, jo he de tornar a parlar de males herbes, perquè, clar, no sé quants programes he anat traient llibres de males herbes, perquè aquesta gent no para de treure títols que, bueno, que fan voler llegir-los. Tot i que aquesta vegada crec que és més per tu que per mi, Laia, perquè acaben de treure Carrie, de Stephen King. I tu últimament t'ha donat per llegir Stephen King, que no som una cosa de terror.
0: A veure, m'ha donat per llegir Stephen King. He llegit Stephen King.
3: Però, bueno,
0: sí, però és que fa poc que vaig llegir La Gran Caminada i també em va agradar, i El Torn de Nit. Sí, sí.
3: No.
0: Només llegeixo l'Stephen King que publica a les herbes.
3: En català.
0: Està bé, em sembla, no?
3: Però sí, sí, la cosa que hem dit més vegades, a part de que tot ha de ser en català, que és que som uns cagats i no llegim terror, i ara sí. La Laia li ha donat per llegir Stephen King, i ves que acabem de publicar Carrie, com dèiem, traducció de la Miriam Cano, i el que he vist, que m'ha encuriosit, jo pensava que era la primera vegada que es traduïa al català, i no, perquè es veu que ja havia estat publicat a la Ertes i a la Magrana, però és la primera vegada que es publica en català aquest segle, perquè l'anterior edició era del 1999. Llavors, res,
0: ja
3: una bona notícia de que de tornar a tenir Carrie en català amb una traducció nova, això sempre està molt bé. Era que Carrie és la primera novel·la de l'autor, del 1974, i que a veure si m'estreno amb ell finalment, que ja seria hora, no?
0: Sí, sí, t'obriré els llums.
3: Bueno, va, de bullying i aquestes coses, eh? Vull dir, sí, sí, però farà por segur.
0: Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Eli i Dolors, per haver-nos acollit avui aquí. També la gent que ha vingut a veure'ns en directe per voler passar un matí de dissabte amb nosaltres. Moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de la altra banda i fins al pròxim programa. Mm.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora reserva i dedica als afeccionats al jazz, però que, com sigui, que en aquest aspecte som ambiciosos, volem fer-lo extensius a tots aquells que es consideren afeccionats a la música en general. I dic això perquè des de fa unes temporades la selecció musical està composada exclusivament per estàndards que tothom coneix, independentment del seu estil musical preferit. Com dic, en alguna ocasió Jazz Setmanal és un programa dedicat, apte i autoritzat per públics de qualsevol edat, gust i condició. I avui l'estàndard sobre el que girarà el programa és el famós Bye Bye Blackbird, un tema de 1924, composat per Ray Henderson en l'apartat musical i per Mort Dixon pel que fa a la lletra. Un tema esplèndid, un tema que per mèrits propis s'ha guanyat el qualificatiu d'estàndard. El primer enregistrament del tema està datat al març de 1926 i va ser protagonitzat per Sam Lanin's Dance Orchestra. És un tema pop, és dir, és un tema popular, però en el món de jazz va obtenir una enorme popularitat quan va ser inclosa la banda sonora original de la pel·lícula Petty Kelly's Blues, una pel·lícula de 1955, popularitat que es va refermar quan Miles Davis la va incloure en l'àlbum Round About Midnight de 1957. Hi ha centenars de versions, tant instrumentals com vocals. Entre aquestes últimes cal mencionar les de Peggy Lee, Nina Simone, Julie London, The Four Ace, Ellen Merrill, Gloria Lyne, Vera Lyne, Etta Jones, Sammy Demy Jr., Esther Phillips, Mel Tormé, Harry Connick Jr., Diana Krall, bé, i un llarguíssim, etc. I entre les versions instrumentals, també a centenars, la que escoltarem tot seguit. Bé, i com sigui que ja l'hem anomenat, iniciarem la selecció amb la que el quintet de Miles Davis ens va deixar l'any 1955.

Doncs bé, aquest ha estat, o ha estat el quintet de Miles Davis, el famós quintet que tanta transcendència tindria en l'evolució del jazz. Miles Davis a la trompeta i líder, John Coltrane al saxo tenor, Red Garland piano, Paul Chambers contrabaix i Phil Joe Jones a la bateria. L'àlbum on figurava aquesta versió, tal com he dit abans, es titulava Round About Midnight i va ser editat l'any 1957, però es van registrar els dies 26 d'octubre de 1955 i el 5 i 6 i 10 de setembre de 1956 en els estudis d'enregistrament de la companyia Columbia a New York. Bé, la crítica especialitzada considera aquesta formació el primer gran quintet de Miles Davis. Bé, i tot seguit avançarem fins l'any 1960, quan el gran saxofonista tenor Ben Webster publica un àlbum editat pel segell Verb amb l'inequívoc títol de Ben Webster meets Oscar Peterson, un disc que contenia 7 temes i concretament en el track 3 de la cara A figurava aquesta versió.

Doncs bé, del disc Ben Bester meets Oscar Peterson hem escoltat aquesta versió del nostre tema d'avui, d'aquest Black Black Blackbird. Va ser un disc editat l'any 1960, però s'havia enregistrat el 6 de novembre de l'any 1959 a Hollywood. Ben Bester al saxo tenor, Oscar Peterson al piano, Ray Brown al contrabaix i Stephen a la bateria van ser els protagonistes. I avancem. Ara ens aturarem en l'any 1976 per retrobar-nos amb un dels més grans vibrafonistes de la història. M'estic referint al senyor Mel Jackson, conegut amb el sobrenom de Bugs, i que en certa forma va ser el relleu generacional de Red Norvo i Lionel Hampton, i que els va superar en rellevància i en transcendència jazzística. Va néixer l'1 de gener de l'any 1923 a Detroit, estat de Michigan, i va morir el 9 d'octubre del 1999 a New York, víctima d'un càncer. Va ser molt, però que molt transcendent, la seva etapa com a component del famós Modern Jazz Quartet, en el que era, conjuntament amb el pianista John Lewis, els directors musicals. Una formació estable que va romandre en actiu des de 1952 a 1993, amb ells dos, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria, substituït l'any 1955 per Connie Kay. Bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar a Mel Jackson en un enregistrament de 1976 d'un àlbum titulat At the Kosei Nenkin, enregistrat en viu en aquest club de Tòquio. Concretament, es va enregistrar entre els dies 22 i 23 de març de 1976 i es va publicar en el segell Pablo en la seva divisió Pablo Leaf. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el grup liderat per Milt Jackson en una actuació enregistrada en viu a la ciutat de Tòquio. Milt Jackson, vibràfono i líder, Cedar Walton, el piano, Ray Brown, contrabaix, Bill Higgins, bateria, i Teddy Edwards, saxotenor, una col·laboració especial del saxotenor Teddy Edwards. I no ens movem de 1976, quan un altre gran saxofonista tenor, en aquest cas Eddie Lojack Davis, enregistra un àlbum a la ciutat de Copenhague amb el segell Steeplechase. Ho fa amb el títol de Swing Till the Girls Come Home. Evidentment, en aquest disc, en aquest àlbum, figurava aquesta versió del Bye Bye Blackbird.

Doncs bé, des de la ciutat de Copenhagen, Eddie Logic Davis, el saxo tenor, acompanyat d'una rítmica local formada per Thomas Clausen al piano, Bo Stief al contrabaix i Alex Riel a la bateria. Si em permeteu, us diré que Eddie Logic Davis és un saxofonista tenor, pel que sento, una especial debilitat. I continuem avançant en el temps fins l'any 1981 per retrobar-nos amb un altre saxotenor. En aquest cas, el senyor Bon Freeman, de nom real Earl Lavon Bon Freeman, músic nascut a Chicago l'any 1923 i que ens va deixar a l'11 d'agost de l'any 2012 a la mateixa ciutat de Chicago. Nascut en una família eminentment jazzística, el seu pare era amic personal de Louis Armstrong i dos dels seus germans van ser també músics professionals. George tocava la guitarra i Bruce la bateria. Doncs, bé, podríem dir allò de que de casta li viene al galgo. Bé, com deia, l'any 1981, Bon Freeman edita un disc en formació de quartet amb el títol de Young and Foolish, com succeeix en molts d'aquests casos. L'LP original es va publicar l'any 1981, tot i que va ser enregistrat el 12 d'agost de l'any 1977 al Singer Concert Hall a la població de Lauren, en els Països Baixos. Doncs bé, escoltem el senyor Bon Freeman.

Doncs bé, ja escolteu, força aplaudiments per aquesta actuació del grup format o liderat per Bone Freeman al saxo tenor, John Jung al piano, David Chip al contrabaix, Charles Walton a la bateria. Ells van ser els protagonistes d'aquest concert que es va celebrar a una ciutat dels Països Baixos, concretament el 12 d'agost de l'any 1977. I continuem avançant. I ara ens aturarem l'any 1986, quan un pianista, per mi, un gran pianista, incomprensiblement oblidat per crítica i afeccionats, enregistra un àlbum amb el títol de CJ Blues, Pablo del senyor Phineas Newton Jr., músic nascut a la població de Whitwell, a l'estat de Tennessee, el 14 de desembre de l'any 1931 i que va morir el 26 de maig de 1989 a la ciutat de Memphis. Repeteixo, un gran pianista que potser pels seus problemes de salut mental mai va obtenir el reconeixement que els seus mèrits jazzístics mereixien. Doncs bé, com deia, en aquest CJ Blues figura una excel·lent versió del nostre tema d'avui. Penso que és un deure moral escoltar-lo.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Phineas Newborn, amb el propi Phineas Newborn al piano, Ray Brown al contrabaix i Marvin Smith a la bateria. El disc es va enregistrar en el Sash and Sound Studios a Hollywood entre els dies 2 al 4 de setembre de l'any 1986. Bé, i pràcticament ens acomiadarem, perquè avui els temes són de llarga durada i no entraran tots els que tenia previstos. Ens acomiadarem, però ho farem amb un altre pianista. Parlo del senyor Jackie Terrasson, que del disc que porta el mateix títol, el títol d'ell, Jackie Terrasson, també incloïa aquesta extraordinària lectura del nostre tema d'avui.

0: bé, amb Shaky Torrason, aquest pianista i compositor natural d'Alemanya, tot i que ell va néixer a Berlín, tot i que té, doncs, la... se'l considera franco-estadounidenc, perquè ell té la nacionalitat d'aquests països. Doncs amb ell i el seu trio, conformat per Ugomna Ukebo al contrabaix i Leon Parker a la bateria, comencem a acomiadar-nos. Com dèiem, l'àlbum d'on hem estret aquesta versió es diu com el músic, Jackie Terrasson. I es va enregistrar en els estudis Clinton a la ciutat de New York entre juny i agost de l'any 1994. Bé, i com sigui que el nostre temps s'exhaureix, aprofitarem el poc que ens queda per, en primer lloc, evidentment, agrair molt sincerament la vostra sintonia i recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu tornar a escoltar aquest episodi mitjançant el servei de podcast de l'emissora. Tanmateix, sapigueu que podeu recuperar-lo mitjançant el portal de ivox.com, un portal gratuït que el podeu baixar des del teu buscador preferit i en el que trobareu un munt de programes. Tanmateix, penjaré aquest capítol en dos diferents perfils de Facebook, Mostra de Jazz de Sant Boi i Jazz Setmanal. Repeteixo, gràcies per la teva sintonia i fins a la propera setmana. Mateix dia, mateixa hora. Fins llavors, m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Ens acompanyes al 89.4 de la FM. This is the big one.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.
2: Ja sé que avui...

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
1: Una cosa et dic, ha marxat i ara què?

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.